I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor la primavera.

pren tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí. Ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de divendres, d'aquest 24 de juliol de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que a Parets del Vallès han baixat alguns graus amb respecte als dies anteriors aquesta mateixa setmana. A hores d'ara el termòmetre ens està marcant 22 graus, la humitat al 58% i la pressió atmosfèrica a 1.000 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a Rap Matí i a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és divendres, avui és 24 de juliol de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 6 hores 39 minuts. Es pondrà a les 21 hores 16 minuts. Recordem avui felicitar les persones que celebrin el seu santoral. Avui és Sant Víctor, Santa Cristina, Sant Boris i Santa Divina. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquesta agenda sàvia que recull tota aquesta tradició i cultura popular, per exemple, ens diu curiositats com que aquest cap de setmana, diumenge exactament 26 de juliol, es fa la trobada d'acordionistes a Arsèguel. Doncs vinga, si us agrada aquest instrument, cap allà. També ens recorda l'agenda que estem en temps de plantar les maduixeres. Els agrada la terra àcida, carregada de matèria orgànica. Hi ha varietats catalanes molt gustoses, com la mare dels boscos i la coneguda com a garriguet. Un cop arrelades, les maduixeres s'escampen pel terreny de la vora i ens donen boníssimes maduixes. Més cosetes interessants aquesta agenda que també ens porta avui a parlar de que és temps també d'acollir la mongeta tendra, els carbassons, les albergínies i sobretot els tomàquets. A taula presentem bones amanides amb una picadeta d'all pel damunt. A la cuina preparem conserves de tomàquet per tot l'any si tenim excedent. És senzill i amb poques precaucions tindrem samfaina i salsa per a tota la família. També pengem els tomàquets d'enfilar que seran molt útils per sucar pa, per sucar el pa i fer aquell pa amb tomàquet tan deliciós. També la gent ens parla avui de la bresquilla. Sabeu què és la bresquilla? És el préssec. Sí, sí, així se li diu en zones de l'Aragó i de València, bresquilla. També hi ha una varietat de bresquilla o de préssec primerenc, menut i saborós, que rep aquest nom. I acabem amb una recepta de la salsa d'ametlla. Una salsa que serveix i va molt bé per acompanyar el millor peix o un bon tall rodó. Sí, sí, tant una cosa com l'altra. Sofregim una ceba a la paella amb una mica d'oli. Cap al final hi afegim un parell de grans d'all picadets. Quan és tot en ros, hi posem ametlles crues, les conegudes com marcona, picadetes amb farina, una fulla de llorer i una miqueta de farigola. Aboqueu-hi un raig de brou de verdures i un raig de vi ranci. Deixeu-lo reduir i busqueu la textura desitjada. Boníssima aquesta salsa d'ametlla que tant li va bé al peix com la carn. Tant va bé a un qualsevol peix com a un bon tall rodó. Apunts interessants aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari aquí, com sempre, a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, destacant que tenim actives dues avaries. Doncs per la primera trobem l'antitud de la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona, doncs per aquest vehicle avariat que fins fa una estona deixava un carril de circulació tallat. Per altra banda, la segona avaria en aquest cas deixa trànsit lent i aturades a la C58 a l'altura del Nus de la Trinitat fins a Torre Baró en sentit Sabadell a causa d'aquest vehicle avariat. Doncs que a hores d'ara continua tallant un carril de circulació. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals en general, doncs força fluidesa, menys en aquest vessant, el vessant Besòs i Nus de la Trinitat, i també en sentit sud, retencions a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada de la premsa catalana aquesta jornada de divendres, aquest 24 de juliol de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre parlant del govern que declara l'emergència nacional a la Comunitat de Madrid i a Àvila per 4 incendis. La decisió s'adopta després de sol·licitar-lo al govern madrileny per la concurrència de 4 focs i unes condicions meteorològiques adverses. Espanya tan sols ha activat el nivell 3 d'emergència una vegada a la seva història en l'apagada del 2025. És un dels temes importants que obre aquesta portada i en aquesta línia més de 10.000 evacuats per 3 incendis a Madrid. El foc va venir com un coet, diuen els testimonis. Les flames van obligar a desallotjar un poble complet, Aldea del Fresno, mentre que una urbanització de Villa del Prado pateix greus danys. El vent que complica l'extinció dels focs de la Comunitat de Madrid. Altres temes també de l'actualitat. Donald Trump imposa un sistema comercial caòtic en la seva tercera ronda d'arancels. Els Estats Units aprova un entramat de gran complexitat amb múltiples exempcions i règims diferenciats per a sectors de 60 economies.

0: Més temes de l'actualitat passant avui per parlar de passar de l'energia nuclear a la bomba atòmica un salt que depèn d'una decisió política. Els experts creuen que l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudí pot canviar les regles de no proliferació. La paràlisi a Hormuz i els atacs al Mar Roig amenacen emportar el cru a $120. Aràbia Saudí pot perdre una via clau d'exportació amb la que s'ha mitigat l'impacte del xoc energètic des de l'inici de la guerra. Els sis candidats a liderar l'ONU protagonitzen un debat de guà blanc sense un guanyador clar. Les quatre dones i dos homes que aspiren a substituir a Guterres el 2027 expliquen les seves idees per un organisme que lluita contra la irrellevància en els grans conflictes del món. A l'àmbit internacional també destaquem avui la ferida del G8 de Gènova que segueix oberta a Itàlia 25 anys després. Els successos d'aquell any 2001 amb un mort i desenes de ferits per abús policial van marcar una generació que creu que el temps ha donat la raó. I en l'àmbit econòmic parlem del govern que retarda l'aprovació del registre horari, tot i l'ultimàtum dels sindicats, i diu que ho tramitarà el mes de setembre. Treball i Economia pacten portar el reforç del control horari al Consell de Ministres a la tornada de l'estiu, més tard del que demanaven Comissions Obreres i UGT. Lagarde manté tipus i deixa la següent pujada per al setembre. El xoc energètic pot intensificar-se, diu. Iberdrola reordena les seves filials i ascend a Mesonero a vicepresident d'Internacional. Al punt avui, els seus titulars s'han de portar d'hora parlant, en aquest cas de Junqueras, en Romeva i Bassa, que recorren contra la desobediència del Tribunal de Comptes. Adif estima que dissabte podrà anunciar quan es reprendrà el servei de tren a Vallbona. Zapatero ho nega tot i diu que les joies van ser un regal d'un país que no revela. Costas fa tancar un restaurant de Sant Vicenç de Montalt amb 71 anys d'història. Albiol cessa el director del Museu de Badalona. Parlem d'un incendi forestal prop de Bordeus que obliga a evacuar 20.000 persones en 24 hores. La Cambra de Representants vota a favor d'aturar la guerra de l'Iran amb el vot de 4 republicans. Com a més breus també d'aquesta portada, el Congrés torna a tombar els objectius d'estabilitat amb què Sánchez volia elaborar els comptes del 2027. El Banc Central manté els tipus en el 2,25% en espera dels efectes de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. La Comissió Europea multa Google amb 890 milions d'euros per haver restringit la competència. També parlem avui de l'audiència que condemna 2 anys i 10 mesos de presó el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. I una llegenda sense límits. Miles Davis, d'aquí aquest any es commemora el centenari del seu naixement, va canviar la història de la música 5 o 6 vegades. Miles Davis sempre endavant. La Vanguardia i els seus titulars de portada obre parlant del foc forestal. El govern que declara l'emergència nacional a Madrid pels incendis. Ayuso ja havia sol·licitat la mesura a l'executiu central que passa a assumir la direcció de totes les operacions. La simultaneïtat d'incendis a Madrid, Toledo i Ávila dificulten les feines d'extinció. La calor extrema desborda Europa. El vell continent busca fórmules per adaptar-se a una anomalia tèrmica que ha arribat per quedar-se. Més de 11.500 persones evacuades a la Comunitat de Madrid i Castilla i Lleó. En quant a la canícula peninsular, un lleuger alleugerament tèrmic posa fi a aquesta tercera onada de calor. i prevenció. També en parlen les autoritats sanitàries. Cop de calor, estar alertes dels seus símptomes, senyals d'alarma i errades que no cal cometre. Parlem de guerra comercial. Donald Trump anuncia arancels contra 60 països. Entre ells es troba a Espanya, després d'expirar les temporals del 10%. Aquesta mesura és l'últim intent de la Casa Blanca per recuperar la visió de campanya del mandatari d'una tarifa quasi global. Parlem de Zapatero, que exculpa el govern i intenta calmar les inquietuds en el PSOE. En quant a la llei de l'oblit penal, el govern remet un escrit al Tribunal de Comptes perquè apliqui l'amnistia. Illa viatja a Vietnam per potenciar les relacions institucionals amb Àsia. Moltes preguntes encara per respondre a les irregularitats milionàries en el cau de la Dagaia, que queden impunes. Parlem també de Veneçuela, que veu lluny la seva reconstrucció un mes després del doble terratrèmol en aquesta esquerda institucional a Caracas. De la guerra a l'Orient Mitjà, el Líban planta la seva bandera en el sud mentre les tropes israelis comencen a retirar-se. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, obre portada parlant de Zapatero, que no aclareix l'origen de les joies ni els cobraments com a assessor. L'expresident insisteix en la seva innocència en la seva primera entrevista després de ser imputat i qualifica les joies de regal de cortesia personal. Nega qualsevol reunió o gestió en favor de Plus Ultra. Com a més breus d'aquesta portada, un informe, només la meitat tant de les pujades salarials arriben al treballador, segons Pimec. El govern limita als malalts de càncer l'alta progressiva. Investigació a Barcelona. La mare del nadó maltractat es va informar sobre fissures anals. Parlem del sistema energètic. Espanya torna a aturar d'urgència fàbriques per reduir el consum de llum. Subministrament per a 8 municipis. Veolia ofereix la millor oferta econòmica per al contracte d'aigua de l'àrea de Barcelona. També parlem de la boranga a Montcada, el forat de Montcada, que es va fer gran pel rec Comtal. I en quant a la carrera urbana, parlem de Premsa Ibèrica, que està en la nova etapa de la cursa de bombers. I l'explosió de gas de Sants apunta a dues causes diferents que s'estan estudiant. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de divendres, aquest 24 de juliol de 2026. Són 19 els minutets que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica. Calor i xafogor marcades, però amb símptomes de canvis a darrera hora. Els núvols han d'anar a més a darrera hora del dia i dissabte ja s'escaparan alguns petits ruixats. Esperem que siguin sense gaire importància, almenys aquest cap de setmana, de festa major. Divendres ha de tornar a ser un dia de calor intensa a la zona prelitoral i relativament moderada a la zona de la costa, malgrat que amb força xafogor en alguns moments del dia. La previsió del temps anuncia una jornada majoritàriament

0: assolellada, tot i que amb símptomes de canvis a darrera hora d'aquest divendres. Augment dels núvols a darrera hora del dia, matinada una miqueta més càlida, tòrrida a la costa, un divendres de cel ras durant aquest matí, malgrat la presència de pols del Sàhara encara en suspensió. Calor moderada, fins i tot una mica més marcada que ahir dijous, màximes d'entre 30 i 32 graus a la costa i properes als 36 a la zona prelitoral, també a la depressió del Vallès Penedès. A la tarda es preveu un augment de la presència de núvols baixos i la sensació d'aixafogor. Els núvols aniran a més durant el vespre i la nit de divendres a dissabte. De bon matí ja podran deixar escapar alguna gota a qualsevol sector del litoral i del prelitoral central. Si mirem una miqueta més enllà, cap de setmana inestable i clarament més fresquet. Dissabte ja notarem els efectes de l'arribada de l'embossament d'aire fred en altura, en forma d'un major dinamisme atmosfèric. Cel canviant al matí, amb alguna gotellada o xàfec breu a primera hora, i sol al migdia i tarda amb xàfecs i alguna tronada cap al prelitoral. Entre darrera hora de dissabte i diumenge de matinada podria arribar a ploure a la zona litoral i fins i tot a zona del Barcelonès. Diumenge serà el dia més variable del cap de setmana, amb xàfecs locals de tarda a la zona del Montseny. Cel canviant també dilluns, ambient clarament una miqueta més fresc entre diumenge i dilluns. Un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. El seguirem de prop. Esperem que aquests enruixats passin de llarg a parets i ens deixin gaudint del cap de setmana de festa major a casa nostra. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, 23 graus i mig, ens marca ja, la humitat al 56% i la pressió atmosfèrica a 1.001 hectopascals. Són 9 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
1: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran el mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils a múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
1: RAP 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu els cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona Festa Major.

0: Passen 13 minuts de les 10 del matí. I continuem parlant de la festa major de Parets, que comença avui. I on hi serem? Rap 107, des del pregó de festa major a la tarda. Allà serem, estarem retransmetent tot el pregó de la festa major, que veurem si es veu alterat, sobretot pel tema, com va passar ahir, amb el pla Alfa que ha aixecat la Generalitat sobre, en aquest cas, el risc d'incendi. Parets està al nivell 3, continua estant al nivell 3 ara, 9:45. Tot això s'actualitza, al migdia es torna a actualitzar i veurem si passa a nivell 2, doncs sí que es podran permetre fer focs d'artifici, en aquest cas, o foc, en aquest cas implicant el tema de tronada, el tema del correfoc, etc, etc. Veurem, perquè això pot canviar. Lògicament, aquest cap de setmana baixen temperatures i això pot afectar aquest pla alfa, que de moment, això sí, està al nivell 3. I que això va implicar la llegenda de Pedra del Diable ahir. Tot i això, la gent va quedar entusiasmada, li va encantar. Hem parlat també amb la Colla de Diables, que tot i el hàndicap i el problema de no poder utilitzar el foc, doncs van quedar també molt satisfets d'aquesta primera sessió de l'agenda de la Pedra del Diable. I com dèiem, avui és el dia que comença veritablement la festa major, tot i que aquests dies hi han hagut molts actes. De fet, hi ha una cap de sang, recordem, a les 5 de la tarda al local de la Penya Blaugrana, de 5 a 9 del vespre, que organitza la Penya Blaugrana amb el Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. El toc d'inici de festa major cap a 6:45 i a les 7 al pregó, a la plaça de Vila, amb 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari i diables de Parets. Precisament el tècnic de cultura, Juli Bosch, ens parlava del pregó d'aquest any.
1: El fet ha sigut convidar un pregoner.
0: Sí.
1: Vam convidar inicialment el nostre estimat i pregoner i speaker oficial, que és en Jordi Rius, que ens fa el carnaval, que ens fa totes aquelles presentacions, les medalles de la vila, etc, etc. Però, malauradament, per un tema de salut no ha pogut ser, i llavors hem localitzat el Robert Govern, que és un excomediant, i té una companyia allò d'espectacles a mida, un professional amb una llarga trajectòria organitzant esdeveniments d'aquest tipus i presentacions, i llavors li hem encarregat el pregó amb ell, tenint present que és el 30è aniversari de la Pedra del Diable i dels Gegants i els Diables, i per tant, dintre, aquest serà que conduirà el pregó, i dintre d'aquest pregó ell farà intervindre els Gegants i els Diables.
0: Uh-huh.
1: Per tant, sorpresa, és la celebració dels 30 anys, però tenim el pregoner que fa aquesta conducció.
0: Molt bé,
1: espero
0: molt
1: que
0: bé.
1: Ens agradi a tots.
0: Clar que sí. Com sempre, amb una durada d'uns
1: 20 minuts aproximadament, perquè també no es faci pesat, el pregó és un fet delicat, que és el tret de sortida, però també no pot ser excessivament llarg.
0: Gegants també hi va ser aquí a la nostra emissora i ens parlava precisament d'aquest pregó.
2: Sorpresa, però ens veureu com a protagonistes del pregó després del toc d'inici. No? El toc d'inici ha quedat ja institucionalitzat. Quan la gent sent aquesta cançó ja se li posen els cabells de punta i vol dir que comença la festa major. Per tant, el toc d'inici, tothom que hagi anat veient també els assajos es pot haver pres la coreografia i pot posar-se a ballar al costat dels gegants. És un moment únic perquè és dels pocs moments que les cinc figures coincideixen totes juntes a la plaça fent un ball tots cinc. Normalment, doncs, cadascú té el seu espai i allà coincideixen tots cinc, no? Veureu, doncs, a Marcela, l'Hisenda, Llucifer, el Gall, el Vitro, les Maceres, veureu els tabalers,
0: tots,
2: grallers...
0: Tots.
2: Tota la família estem allà.
0: El pregó que serà retransmès per Rap 107. I també per TV Parets per streaming. Ja és quan, Santa Salut, detalles amb la... i amb els diables i els gegants, com dèiem, els diables, sobretot impacients, lògicament, per la situació d'aquest pla alfa. De moment, ara, 9:45, insistim, encara estava en zona 3, en pla alfa en zona 3, per tant, en perill d'incendi no es poden fer focs, però això pot canviar, i sobretot amb l'espera de que baixin i baixaran les temperatures.

Festa Major de Parets. Festa donant de sang. Més que la meva sang. Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25. Divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. No, no, no tinguis por. Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

Divendres 24 de juliol, de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.

0: i tot just després del pregó, la nit a Teatre al Carrer, a 7:45, Next Art Percussion, perseguint el límit, amb connexions musicals entre espectacles, i Eunoia Col·lectiva, amb Tenet en circ i acrobàcies. També a les 9 estarà el Parla i Nera a la zona de l'Escola de Música, que dansa amb l'espectacle Colors de Dansa Contemporània. I la 31a edició, la segona sessió, diríem, de la Festa de la Pedra del Diable, la representació de la Llegenda de la Pedra del Diable, les entrades ja esgotades. Recordem que ja va ser un èxit ahir i avui també ho serà. Esperem que el Pla Alfa s'aixequi i pugui haver, en aquest cas, foc. De moment no hi és, com ahir, i a 9:45 encara el Pla Alfa estava al número 3. Hauria de baixar al número 2 en la situació a Parets del Vallès. I a 11:45 de la nit, a la Parla Inera, concert amb Jim Band, concert de versions. En Juli Bosch, el tècnic de cultura, ens parlava precisament d'aquest concert de la Jim i la seva banda.
1: Correcte, i bueno, la Jim va estar fent sessions a les escoles de tema de nutrició i tal, i bueno, tota la canalla estava vibrant amb la Jim i la demanava, i llavors, com que té un grup de versions, doncs vam aconseguir poder-la incorporar divendres, com el primer concert de Festa Major, just després de la nit del Teatre al Carrer, i ve també amb altres dos participants, no guanyadors, però altres dos participants d'Eufòria.
0: Ah?
1: Per tant, tenim tres membres d'Eufòria, l'Héctor i la Clàudia,
0: sí,
1: que també són participants d'Eufòria, i per tant tenim aquesta banda inicial més per jovent.
0: Està bé.
1: Per jovent jove, eh? Sí.
0: Doncs aquest cantant que a més va guanyar Eufòria al programa de TV3, ella és de Granollers, i acompanyada de dos concursants més d'Eufòria, que estarà, com dèiem, avui al concert de la Jim Band a 12:15 de la nit.

0: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
1: Ja ho hem anat dient, aquesta festa de la ràdio de Rap 107, que es farà avui a la una amb Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. Serà a partir de la una fins a les 3:15, tal com està programat, aquesta sessió Remember, recordant els 46 anys de Rap 107 i el 31 aniversari del programa Actívate. Això és el que ens deia el mateix Joan Martí, en Titi i en Blanque, i l'Emili Blanque.
2: Però només ens han deixat 120 minuts per posar 450 temes.
3: Llavors... Bueno, és igual. Es pot ficar 10 segons per tema.
2: Exacte.
3: Això. No.
2: La música Remember...
3: Què sonarà? Música dels...
2: Música dels 90, 90... Des del 90...
3: De 89, però bueno...
2: Bueno, comptem
3: 90, 2000.
2: Des dels 90 fins als 2000, 2005 com a molt.
3: És a dir, per tota aquesta gent que veu néixer abans de que es creés aquesta emissora, els que sou dels anys 70 a finals dels 60, tindreu una segona joventut.
2: Exacte.
3: Sobretot, i recalco, s'ha posat molt de moda aquesta música dels anys 90-2000 perquè s'estan fotent festes de Remember.
2: A tot arreu.
3: Tu, jo crec que el dilluns tens una festa de Remember. Però, com aquesta, no n'hi haurà cap.
2: Exacte. Totalment. September
1: 28. Daylight. The monsters have overtaken the city. Ja ho sabeu, avui a la una, aquesta sessió Remember de Rap 107 i Actívate.

Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: I la festa d'avui acabarà també amb més techno. En aquest cas, una sessió DJ al Parc La Llinera, que es diu Activa, amb DJ Juanca, DJ Ourense i DJ York, amb música electrònica hard techno, tal com ens van comentar. També ens en va parlar, en aquest cas, en Juli Bosch, el tècnic de cultura d'aquest concert.
2: Exacte, sí. Ja pugem una mica al nivell, ja és a altes hores de la nit, i ja posem una mica més de potència amb el DJ Juanca, el DJ Ourense i el DJ York, i també són gent d'aquí de Parets, vinculada, i que també portaven temps demanant-nos poder participar, però com que tenim poques ocasions, que no puguem posar tots els que s'ofereixen de Parets i els anem dosificant, i per tant aquí els hi donem també l'oportunitat amb ells i tindrem un divendres bastant intens.
1: Serà una sessió, com dèiem, a partir d'un quart de quatre aproximadament al Parc La Llinera, sessió Activa amb DJ Juanca, DJ Ourense i DJ Jorg, de música electrònica.

0: I després de la festa, dissabte, als 8, al Bada del Gall, pels carrers del barri antic, organitza la Colla de Gegants. Els que us agrada el tennis taula podeu fer i participar al torneig de festa major de tennis taula a l'escola Pau Vila a partir de les 8 del matí. Recordeu que també podeu donar sang, hi haurà una capta de sang a partir de les 9 al local de la Penya Blaugrana Parets. I a 9:45 una sessió de Hatha Vinyasa Yoga al Parc La Linera amb The Nomad Yoga. Cadascú, recordeu, ha de portar la seva màrfaga de ioga. I a les 10, Teixint Parets, jornada de teixit comunitari a Parets, al Parc La Linera, amb el col·lectiu Enganxades al Ganxet. A les 10 del matí, a la festa de la Pedra del Diable, al barri antic, a l'assaltament de botigues que fa la Colla de Diables de Parets. No pot faltar el tobogan inflable al carrer Monistrol, l'Splash Slide. Cal portar banyador, xancletes tancades, crema solar i tovallola. Proposat per l'alumnat de tercer a les visites de l'Ajuntament. I a la tarda, 4:45 de la tarda, els castellers a la plaça de la Vila. Diada castellera amb els manyacs, amb la participació també de castellers de Rubí. També 4:45 a la plaça de la Vila, Ram al carrer, que organitza la Colla de Gegants. I ball passejada de gegants, també que organitza els mateixa colla. A les 6, festa de l'escuma, a l'escola Lluís Piqué, amb Pep Callau i els Pep Sigolen. També cal portar banyador, tovallola i xancletes tancades. D'aquesta activitat ens ha parlat precisament també en Juli Bosch.
1: Correcte, també és una activitat obligada. Que, és que amb aquestes calorades, tot el que sigui aigua, escuma i refrescar a la canalla, i no tan canalla, perquè al final ens hi acabem posant tots. També el tobogan, que és el bo que té, que sí, poden sí. Tirar-se

0: I després de la festa d'escuma hi ha la milla popular de la festa major, que serà presentada per la nostra companya Rosa Díaz a l'avinguda Francesc Macià, que organitza, com sempre, el Club Atletisme Parets. Tres categories, com sempre, en aquesta milla popular, que, com dèiem, comença a les 7 de la tarda. Esperem que no faci tanta calor com aquestes tardes, que baixin una mica les temperatures. En Salva Corbera, el president del Club Atletisme Parets, ens en parlava.
1: Per altra banda, tenim la milla de la Festa Major ja aquí sobre. En cas del dissabte de la Festa Major, 25, tenim la milla, que comença a les 7 i quart, amb la milla infantil. La mini milla, de 300 metres, després la milla infantil a les 7 i mitja, i a 3 quarts de 8 doncs la milla popular. Entremig segurament també es disputarà, en el cas, la milla del Casal d'Avis, com s'ha fet ja altres anys, en el cas, doncs, bueno, una mica com homenatge doncs, als nostres avis. Vull dir que, bueno, en principi, ho esperem a tots per inscriure's. Es pot inscriure fins mitja hora abans de la cursa, a la mateixa avinguda Francesc Macià, o si es vol inscriure abans, doncs a l'adreça milla@ceaparets.com, doncs el nom, cognoms, data de naixement i si pertanyen a algun club i població, i amb això ja queden inscrits. Doncs, bueno, us esperem a tots a la milla de la Festa Major.
0: I aquesta novetat, que ja portem ja algun temps fent-ho, amb la residència d'avis Pedra Serrada. La milla, apunteu-vos a la milla, aquesta milla que ja celebra la 18a edició aquest dissabte a les 7 de la tarda.

Festa Major de Parets. Diumenge 26 de juliol a les 12 del migdia al Parc de la Linera, vine al concurs dels 47 anys de la Comissió de Festes per la millor truita del món. Us donaran patates, ous, oli, cebes i sal. I vosaltres porteu la paella de 18 a 20 centímetres i els estris necessaris. Les inscripcions es poden fer a Can Rajoler fins al 17 de juliol. Festa Major de Parets. Si és el...

Després, a la milla, hi ha el lliurament de premis de la Fotolliga 2025-2026 i del Fotogràfic 2026 que organitza l'Associació Fotogràfica Parets.

0: I el lliurament de premis del concurs de fotografia de Festa Major, que enguany és l'activitat cultural a Parets. Tot és alegria, avui és festa. I a les 8, concert a la plaça de Vila amb l'orquestra La Chata, del qual en vam parlar. Després hi haurà, en aquest cas, també el concert del parc, també que organitzarà la mateixa orquestra La Chata. Tant concert com ball, volem dir. Juli Bosch, tècnic de cultura, ens parlava d'aquesta orquestra.
1: La Chata, doncs, sí. Clar, sobretot dissabte de Festa Major costa molt trobar orquestres, perquè a més també hi ha molt poques a Catalunya, que facin les dues coses. El concert de tarda amb qualitat i després el ball de nit.
0: Sí.
1: I havíem tingut la principal de la Bisbal molt temps, però com que nosaltres anem movent la data, perquè la celebració és l'últim dilluns de juliol, que llavors els hi coincideix, a lo millor que aquell dia és Sant Jaume o el que sigui, i toquen sempre en un altre poble, llavors les anem perdent, no? I aquí vam trobar la Chata l'any passat, que portàvem anys darrere d'ella, i la vam aconseguir, llavors ja l'hem collat i ja l'hem lligat, i de moment la tenim.
0: I és una bona orquestra.
1: Per nosaltres. És una molt bona orquestra, no és de les orquestres grans amb molts components, però, bueno, ja és Cantal de la Meravella, tots són mega professionals i fan un concert molt, molt ferm i un ball molt digne.
0: Doncs no us perdeu el concert de La Chata, que es farà a la plaça de la Vila.

Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.
1: I com dèiem, aquest any ha canviat el correfoc de dia i es farà dissabte. Esperem que es pugui fer, tot i això, en hores d'ara el Pla Alfa no ho permetria. Esperem que aquest cap de setmana, amb la baixada de temperatures, la cosa canviï. Això és el que ens deia en Juli Bosch, el tècnic de la cultura, sobre el tema del correfoc.
2: Sí, això és una proposta d'ells. Clar, nosaltres, tradicionalment, des dels anys 80, sempre hem fet els correfocs el dilluns previ,
1: l'últim dia, sí,
2: per donar entrada al Castell de Focs. Llavors ells van fer la petició a l'Ajuntament de traslladar-ho a dissabte, també perquè els diables i la gent de fora que volgués ballar amb ells puguin venir, perquè el fer-ho el dilluns al vespre, doncs llavors no era tan fàcil per pels altres diables que ells coneixen, no, de fora i tal.
1: Sí, sí.
2: I llavors s'ha fet, s'ha acceptat aquesta proposta que han fet, perquè a més, de retruc, sortim guanyant perquè modifiquem una mica els horaris de dilluns, que això és molt important, sobretot el Castell de Focs. El correfocs, que cada vegada és més ampli d'ells, ens obligava a endarrerir el Castell de Focs, que l'any passat el vam fer a les 11:15, que llavors per la canalla, les famílies i també per la gent de fora és una mica tard,
1: sí.
2: I llavors enguany el fem a les 10:15 de la nit.
1: Avanceu una hora.
2: Avancem una hora i així guanyem molt. També avancem els concerts i els balls, perquè també la gent gran amb la Maravella a últimes hores, si es fa molt tard, també els hi costa quedar-s'hi.
1: Uh-huh.
2: I també en el cas d'Hotel Cochambre, per tancar, doncs tanquem concerts a 1:30 i així també el descans veïnal ho agrairà també.
1: Recordem el correfoc a expenses també, lògicament, d'aquest Pla Alfa, que ara està al nivell 3 i no es podria fer, però esperem que la cosa canviï en les properes hores amb una baixada de temperatures.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest divendres, aquest 24 de juliol de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Avui en parlarem àmpliament de la Festa Major d'estiu que comença aquest divendres a Parets del Vallès, però abans estem a alerta dins aquest Pla Alfa, que és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les diferents actuacions, i Parets del Vallès es troba en aquest nivell 3 del Pla Alfa, és a dir, totes les activitats amb risc d'incendi, doncs potser no es podran realitzar si no canvia aquest nivell. És el tema amb el que obrim l'informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Com us comentàvem sempre, amb l'ull posat en aquest Pla Alfa, en quina situació es trobi, en quin nivell es trobi la nostra població, Parets del Vallès, en referència a totes les activitats que es fan amb foc. Si aquest nivell ho permet i es canvia, doncs es podran realitzar totes les activitats amb foc a casa nostra. D'aquests temes en parlarem al nostre informatiu, farem un repàs ampli al que és la Festa Major d'Estiu 2026, començant parlant del paragó de Festa Major, sense oblidar-nos de la nit del teatre al carrer, passant per parlar de les dues donacions de sang que es fan aquest divendres i dissabte, a una capta de sang especial Festa Major que es fa al local de la Penya, l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets. En quant a la música, parlarem de la Gym Band, el concert que estrena la Festa Major aquest en divendres, passant per dissabte a Enganxa de Sal Ganxet, entrega de premis al concurs de fotografia de Festa Major, sense oblidar-nos també d'orquestres com Apache, Doctor Prats, l'Orquestra Meravella, Hotel Cochambre, per acabar amb el Piro Musical, si el Pla, com dèiem, el fa o permet, que es farà dilluns, el darrer dia de festa. Serà el nostre temps informatiu en aquest divendres 24 de juliol. Acabarem amb una previsió meteorològica, esperem que sigui favorable a casa nostra, i també la situació en quant a l'actualitat esportiva del dia. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius.
1: El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori davant les situacions de perill d'incendi forestal que es pugui produir. Aquest pla és vigent durant tot l'any i avalua diàriament les situacions de perill en una escala de 5 nivells operatius que van del 0 per perill baix, al 4 per perill extrem. Tots els nivells del Pla Alfa s'apliquen a escala municipal perquè siguin més precises les mesures preventives per protegir les persones i l'entorn natural. Sempre que tingueu previst fer alguna activitat al medi natural, s'ha de consultar abans aquest mapa interactiu per saber quin nivell de perill hi ha actiu. Actualment a Parets del Vallès s'hi troba en el nivell 3 d'aquest Pla Alfa i totes aquelles activitats en perill d'incendi, amb risc d'incendi, queden anul·lades si no canvia aquest nivell. L'activació de cada nivell del Pla Alfa comporta la realització de determinades actuacions preventives i un grau de mobilització d'efectius del cos d'agents rurals. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, nivell actual que està afectat a Parets del Vallès, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Ens referim, per exemple, a tots els correfocs o totes les activitats de diables que són les que fan servir foc, incloent el piromusical de l'últim dia de dilluns de Festa Major, sempre i quan no canvi aquest nivell del Pla Alfa. En quant a la vigilància, es fa exclusiva per les suspensions d'aquestes activitats i es compleixen les prohibicions com encendre foc a tot tipus d'espais oberts, la suspensió temporal mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de crema, de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, de restes silvícoles, encendre foc a les àrees de descans a la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses zones habilitades per fer-ho, l'utilització de maquinària i d'equips en terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant d'aquells, en funcionament també dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques. La introducció i ús de material pirotècnic, és el cas de la nostra festa major, llançar o abandonar objectes de combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i també les restriccions de l'ús de bufadors, serres radials o similars a menys de 500 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. Com dèiem, de moment està en aquesta situació Parets del Vallès, en el nivell 3 del Pla Alfa, és a dir, queden suspeses les activitats que puguin ocasionar risc d'incendi, des de correfocs, piromusical i tot el que envolta a l'actuació de Diables, a l'espera de que s'aixequi aquest nivell 3 i es puguin realitzar les diferents activitats programades dins la Festa Major. Si tenim la sort que s'aixeca aquest pla, seguiran endavant les activitats programades, que tot seguit repassem el nostre informatiu.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El que donarà el tret de sortida a aquesta Festa Major en 2026 serà el pregó de Festa Major d'estiu i la Festa de la Pedra del Diable. Dos actes que es fan aquest divendres i que donen la benvinguda a la Festa Major i que seran retransmesos en directe en quant al pregó a través de tvparets.cat i parets.cat i, com no, a través de la nostra emissora de ràdio RAP 107. En quant a la Festa de la Pedra del Diable, la podreu seguir via streaming a través de la web municipal. Ja que avui es dona el tret de sortir d'aquesta Festa Major d'estiu 2026, serà a les 19 hores quan la plaça de la Vila visqui un dels grans moments al pregó de Festa Major, que ha d'anar a càrrec de gegants, grallers i bestiari de Parets i Diables Parets per commemorar el 30è aniversari de totes dues colles. Recordeu que el podeu seguir també en directe, via streaming, a tvparets.cat i la nostra emissora de ràdio 107.2 de la FM, a través del nostre web també, rap107.fm. Més tard, cap a les 22 hores, es celebrarà la 31a edició de la Festa de la Pedra del Diable, també a la plaça de la Vila. Ja es va fer la primera de les dues representacions ahir dijous, sense pirotècnia, com a conseqüència de la situació que s'està vivint d'aquest Pla Alfa al nivell 3 en el qual situa també Parets del Vallès. No es va poder fer servir la pirotècnia per l'espectacle. És el tret de sortida d'aquesta Festa Major, el pregó de Festa Major, aquest divendres a les 6, recordeu, abans de que arribi el pregó, hi haurà berenar per a tots els infants, també a la plaça de la Vila.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Divendres, aquest divendres 24 de juliol, primer dia de Festa Major, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i fins ben entrada la matinada, tindrà lloc una nova edició de la Nit del Teatre al Carrer, que aquest 2026 arriba a la seva 26a edició. Tot començarà abans que arribi el pregó, com dèiem. A les 18 hores, a la plaça de la Vila, berenar de Festa Major pels infants, amb gelats per a la mainada i un espectacle itinerant a càrrec de Nexar Percussion, que seran els encarregats de fer totes les connexions musicals entre espectacle i espectacle. Tot seguit el toc de campanes, toc d'inici i entrada de les figures a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari. A les 18:40, toc d'inici de Festa Major, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, pregó de Festa Major, que enguany està dedicat als 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i Diables Parets. El mestre de cerimònies d'aquest pregó serà l'actor Robert Govern. Quan faltin 5 minuts per 2:15 de 8 de la tarda, a la plaça de la Vila, tronada de Festa Major a càrrec dels Diables. A 3:15 de 8, a l'aparcament del poliesportiu municipal, circ i acrobàcies amb la companyia Eunoia Col·lectiva i l'espectacle Tenet. Quan faltin 5 minuts per 3:15 de 9 del vespre, al mateix aparcament del Pavelló Municipal d'Esports, Nexat Percussion amb Perseguint el límit, que guiarà el públic que els vulgui acompanyar amb la seva connexió musical fins a arribar al Parc La Linera, on allà a l'escenari de l'Escola de Música es podrà veure l'espectacle de cadança Colors amb dansa contemporània. Hem parlat amb el tècnic de cultura a l'Ajuntament de Parets, en Juli Bosch, que ens parlava precisament del canvi d'ubicació d'última hora dels espectacles que s'havien de fer al pati de l'escola Lluís Piqué a conseqüència de les altes temperatures.
2: El circ és espectacular, no us el perdeu, degut a la calorada que està fent, i com que ho pensàvem fer al pati de l'escola Lluís Piqué, però clar, no hi ha ni una ombra, i ells han de preparar el linòleum per poder fer l'espectacle sobre el linòleum i no pot estar al sol, i també ells, és un espectacle molt físic, clar, han d'escalfar prèviament abans, per tant hi ha un treball físic molt potent, i el que hem fet ha sigut traslladar-lo a l'aparcament del pavelló, on a la festa major d'hivern posem la fira d'atraccions, sí, sí, o fem el carnaval, i que allà hi ha més ombra, i per tant l'hem traslladat allà, a l'aparcament del pavelló. Aquest no us el perdeu, perquè és un espectacle mega recomanat, un treball físic molt potent, i penso que engadireu força.
1: La 26a edició de la nit del Teatre al Carrer acabarà a les 22 hores i a la plaça de la Vila amb la 31a edició de la Festa de la Pedra del Diable, la representació de la llegenda, on tenen un pes molt important gegants i diables i a més participant algunes de les entitats a casa nostra. Recordem que la representació de la Pedra del Diable, la llegenda local portada a terme per la colla de gegants i diables Parets, és una actuació que es farà a la plaça de la Vila, però tots aquells que estiguin al Parc La Linera també la podran veure via streaming en pantalla gegant. L'obra, ja sabeu, narra la història d'amor entre en Marcel i la Hisenda, els gegants de Parets, ell, arquitecte de Barcelona, que ve a complir l'encàrrec que li fa el mossèn de la vila a restaurar l'església parroquial on es reunien tots els vilatans a pregar, destruïda durant la Guerra de Successió. Sota la direcció d'en Raül Càceres, aquesta representació serà posada en escena tant aquest dijous com també demà divendres. Us recordem que l'espectacle es pot veure, com dèiem, en directe des de la plaça de la Vila i també a l'escenari del Parc La Linera en pantalla gegant i via streaming per internet a través del web municipal www.parets.cat.
0: RAP 107, serveis informatius. Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Divendres de festa major a 11:45 de la nit tindrem concert al Parc de la Linera amb la Gym Band. El grup està fundat per la guanyadora de la segona edició del programa Eufòria a TV3, la Jimena Gómez, també coneguda com a Gym. Ella sempre ha sabut que es volia dedicar a la música i des de petita escoltava tota mena de gèneres amb els seus pares, però si hagués d'escollir un que més la representa és el rock. Després del seu pas pel programa i d'haver pogut crear la seva pròpia banda, Gym Band s'enfoca en versionar els clàssics més coneguts del rock dels 80 i 90. Gym Band compta amb 5 membres que aporten tots els seus coneixements musicals al grup. Són la Núria, la Laia, l'Héctor i la Clàudia, i com no la Gym. Ara el grup té moltes ganes d'actuar al Vallès i serà també la primera vegada que toquin en una festa major. Així ho explicava en una entrevista a RAP 107 la Gym, vocalista de la Gym Band.
3: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més, que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà, per l'Empordà, i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers, va ser la 9BU Granollers, i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a part la gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al final al Vallès jo crec que som molt fidels, i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir d'una forma, doncs crec que per ells prenen com molt especial, no? I llavors és guai, i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí al Vallès no és el mateix que a Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors és... Ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
1: El seu pas pel programa Eufòria va formar molt la Gym en l'àmbit musical, però aquesta participació no va canviar l'essència de l'artista granollerina. Escoltem a la Gym Gómez, qui ens parla sobre la seva experiència al programa musical de TV3 Eufòria.
3: Doncs molt bé. És que jo sempre que em pregunten, jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final doncs, és moltíssima pressió. No? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Uh-huh. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat sí. a la primera edició. Llavors jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, pues això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, pues, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte pues, estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies de cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que he sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Uh-huh. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
1: Després d'uns mesos aturada, la banda està ben preparada ara per la seva actuació a la Festa Major de Parets del Vallès. El seu concert a la Linera divendres el podrem gaudir amb versions de Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC i molts altres. La Gemma ens explicava sobre el que podrem precisament trobar el divendres en el seu concert de Festa Major.
3: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life. Sí. Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem. Uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també... Em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors és una mica com... Crec que si vens a aquest concert com que em coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major i jo sóc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem, que l'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
1: Divendres, aquest pròxim divendres 24 de juliol, just abans de la sessió Remember de Rap 107 i del programa Actívate, concert al Parc La Linera amb la Gym Band, un concert que promet molta energia, animació i el millor del rock de la mà de la guanyadora d'Eufòria, Jimena Gómez, més coneguda com a Gym.
0: Notícies migdia, un programa dels serveis informatius de RAP 107. Cada dia, a la 1 de la tarda, Notícies migdia.
1: Dissabte 25 de juliol, a les 10 del matí, al Parc La Linera, Enganxades al Ganxet, el col·lectiu Enganxades al Ganxet, farà l'activitat Teixint Parets a la jornada de teixit comunitari, que és oberta a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu, que per cert ja té enllestit els darrers detalls del seu projecte, que guarneix ja, el podem veure al Parc La Linera amb peces de ganxet durant la Festa Major d'estiu. Recordem que la cita de dissabte 25 de juliol és oberta a tothom, tant si sabeu teixir com si en voleu aprendre o només mirar, us hi esperen. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir el parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius. Podeu portar llana, agulles o ganxet, i si en teniu, i portar molta il·lusió per participar d'aquesta activitat. Una activitat que, com dèiem, es programa per dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. I dissabte, però, a la tarda, a les 19 hores, es farà l'entrega dels premis del concurs de fotografia de Festa Major. Recordem que el passat 26 de juny es va donar lloc a la sala d'entitats de Canoms, es va conèixer el veredicte del concurs de fotografia de Festa Major d'estiu 2026, i el jurat estava format pel regidor cultural de l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, i també un membre de l'entitat cultural dels Diables, l'Òscar Pesquer, i un membre de l'entitat cultural Butaca 107, en Carles Garriers. Es van presentar 9 autors, amb un total de 27 fotografies, havent-se acceptat en la seva totalitat, sota el tema activitat cultural a Parets, i que una vegada examinades es va emetre el veredicte. Primer premi se l'emporta amb el títol Mans, Mònica Maestro. El segon premi amb el títol El Bufador, Miquel Portell. El tercer premi amb el títol Fox 2022 per a Juan José Carrasco. El primer premi local amb el títol Festa Major per Montse Dolz. I el segon premi local amb el títol A Primera Línia per en Ramon Sauri. Queden com a finalistes la sardana L'Era de Can Jornet, en d'en Ramon Sauri, La Bèstia, de Miquel Portell, i Mira, de Mònica Maestro. Des de l'Associació Fotogràfica Parets us animen a participar en aquest acte que es donaran els premis. Es farà l'entrega dels premis el pròxim 25 de juliol, dissabte de Festa Major, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: El dissabte de Festa Major, dissabte 25 de juliol, a les 23 hores, a les 11 de la nit, i al Parc La Linera. Aquest acollirà l'esperat concert d'Apache, amb versions de pop-rock. La formació, que arriba des de Jaén, faran versions molt fidels de clàssics com Queen, Led Zeppelin o The Police, entre molts altres. Com havia de ser, el grup de versions Apache torna per la Festa Major a casa nostra, després de més de 4 dècades fent vibrar el públic amb els grans himnes del rock i del pop, un públic que encara gaudeix i molt de les seves actuacions. De fet, fa més de 25 anys que actuen. Antonio Molinero, el percussionista del grup, ens explicava el vincle que tenen amb el nostre municipi.
4: Encantado, como cada año, estar con vosotros. Preparadísimo, porque además le comentaba ahora fuera de micro a tu compañero que hay actuaciones de esas que uno espera como agua de mayo, ¿no?, como se suele decir. Y desde luego una de ellas es Pared del Vallés, que yo no sé si ahora los oyentes lo saben, pero llevamos la friolera de más de 25 años. Incluso hubo un año que tuvimos dos conciertos, porque subimos en Fiesta Mayor y luego subimos también en Carnavales. O sea que ya he establecido un lazo indivisible, creo yo, entre Pared y Apache. Pues sí, porque luego además ocurre otra cosa, que me recuerdo uno de los días que estábamos allí, que había mucha gente que eran de la provincia de Jaén, y entonces me enteré que Pared está hermanado con un pueblo de aquí, de la provincia de Jaén, que se llama Chillueva. Fíjate, hay otro lazo más de unión, por otra parte, además del musical, ¿no?
1: Després de tants anys de trajectòria, el grup té una vocació especial que fa que encara tinguin nervis abans de pujar a l'escenari. Els membres van apostar per la música i estan orgullosos de dir que poden viure del que més els hi agrada.
4: Pues mira, hay una cosa, está claro que la música para nosotros es vocacional. La música hizo que en su día pues abandonáramos trabajo, abandonáramos estudios y tal. Y entonces esa vocación sigue todavía, ¿no? Es verdad que es nuestro medio de vida, pero sin esa vocación y esos nervios que tú dices, no podría estar en esto, de verdad. Porque esto es muy bonito cuando estar en el escenario, cuando tiene el contacto con la gente, pero luego también muy sacrificado, ¿no? A la hora de decir, pues bueno, que te pasas la vida en la carretera, ¿no? Porque cuando sale al escenario, pues ya te digo, todo está muy bien, pero a lo mejor no sabe nadie que ha hecho antes de llegar allí, pues 1000 kilómetros, bueno, pues como es nuestro caso, ¿no? Y por eso te digo que sí, seguimos sintiendo eso y sigue, que eso realmente es lo que hace que sigamos después de tanto año.
1: L'Antonio sap que els seus concerts en directe són la seva especialitat, així ens explicava el percussionista sobre com és l'estil d'Apache.
4: El concierto hay una cosa muy importante y es que se establece un magnetismo entre el escenario y entre la gente que hay abajo, ¿no? Y nosotros, la filosofía que tenemos y que llevamos muy a gala a la hora de montar nuestro repertorio, nuestras versiones, siempre utilizamos una expresión, yo siempre digo, tocamos las catedrales del mundo del rock y del pop. Hace que la gente que va a nuestros conciertos pues parezca que está como en 6 conciertos a la vez, ¿no? Nos gusta hacer un tributo a toda una época dorada del rock, que abarca desde los años 70, en el caso de nuestro repertorio, ¿no? Hasta el año 2000, más o menos. Pero nosotros lo que afrontamos cuando montamos un tema son retos. Por eso yo, la gente siempre me dice, pero oye, vosotros es que lo que hacéis son covers, sí, sí, claro. Es que hacer una versión es muy fácil. Un menú que está compuesto, por eso te digo, de algo de Pink Floyd, de algo de Queen, de algo de... ¿Hay alguna novedad? De algunos temas que hemos sacado, pues de David Bowie, y en concreto ahí en París, pues haremos un tema que es muy emblemático, se llama Héroes. Y bueno, por eso te digo, un poco de todo lo mejor que llevamos.
1: A París, com bé deia l'Antonio, ens esperen les millors versions del rock en un espectacle assegurat. Però Apache també té projectes grans al cap. L'Antonio Molinero ens detallava quins són els seus reptes futurs.
4: Mira, el proyecto que tenemos, hay una cosa que nos hace mucha ilusión, lo que pasa es que no se puede hacer siempre por la dificultad del montaje. Ya hemos hecho como 15 conciertos sinfónicos. Lo hacemos con una orquesta de 65 músicos y con arreglos musicales nuestros, me explico. Interpretamos las canciones que os he comentado antes, ¿no? Hotel California de Iger o Pink Floyd, pero los arreglos musicales para la orquesta sinfónica los hemos compuesto nosotros. Concretamente el guitarrista nuestro, Rogelio Rojas, pues tiene la carrera de director de orquesta, profesor de violín, profesor de piano, profesor de guitarra, entonces él ha hecho todos los arreglos. Y estamos inmersos en eso, en ver concretamente una de las fechas que hay reservada para hacer en Santa Susana, en un pueblo de aquí, como conocéis, también de Barcelona. Ahora mismo, concretamente, estamos metidos en todo lo que es el verano, que ya sabes, pues viajes para arriba, viajes para abajo y no para. Pero el proyecto musical para cuando termine la gira de este verano es retomar los conciertos sinfónicos.
1: La banda Apache sempre intentant respectar l'estructura i l'estil de la cançó a l'hora de fer una versió. Són una banda consolidada i tenen una molt bona resposta per part del públic amb l'elecció de les cançons durant els seus concerts. Dissabte 25 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert amb les millors versions del rock i el pop amb Apache. El grup provinent de Jaén, que ja fa molts anys que actuen arreu de Catalunya, continua tenint ganes de venir a Parets a gaudir amb el seu públic de festa major. Una formació que repeteix a casa nostra davant d'un públic apassionat per les versions d'aquest grup andalús.
0: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera. Aquest acollirà un concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts altres gèneres que seran els que esperen els seguidors d'aquesta formació que fa més de 10 anys que està en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra festa major d'estiu a Parets, hem parlat amb en Marc Riera, que és la veu i el guitarra de la banda Doctor Prats. En Marc ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava com van ser els inicis de la banda.
5: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja som la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a trucar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats, que portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria, deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
1: El grup ha passat ja per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes que els van poder veure també a la Festa Major del Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que venen a Parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia. Així explicava en Marc, que és per a ells arribar a Parets a tocar la Festa Major d'estiu, forma part de la programació també de les diferents festes majors.
5: Doncs mira, a Parets del Vallès, crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les Festes Majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les Festes Majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les Festes Majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, estàs això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unisó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
1: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en el que es troba en aquests moments la música catalana.
5: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., sí, ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe. És a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
1: Poc més d'hora i mitja de concert, amb un concert molt complet i tots els músics preparats, Doctor Prats es prepara per aterrar a casa nostra, a Parets del Vallès, en la seva actuació de Festa Major d'estiu 2026. No us ho perdeu, serà diumenge 26 de juliol a les 23 hores, a les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Aquest 2026 tindrem focs artificials en l'últim dia de festa, com és habitual, dilluns 27 de juliol a 10:15 de la nit, en format de piromusical, amb un gran castell de focs artificials. Enguany a càrrec de Pirotècnia Manel Estarella, companyia fundada a Barcelona l'any 1916. El piromusical és un espectacle artístic que uneix focs artificials amb música i llums. Els esclats de la pirotècnia estan units de manera exacta al ritme i a les notes de les cançons triades mitjançant sistemes digitals. Uns 13 minuts en tindrem d'aquest piro musical de coets sincronitzats amb música. Els focs es llançaran des de la zona de les pistes d'atletisme de Parets. Hem parlat amb la pirotècnia Estalella i això ens explicaven sobre el piro musical que podrem veure a Parets.
6: Bueno, consisteix amb un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves i les lluirem aquí també a Parets.
1: Pirotècnia Estalella no és la primera vegada que crema Parets. El castell presentarà noves figures pirotècniques, però no podran faltar aquelles figures mítiques que sempre agraden al públic i, a més, promet un final de categoria. Els focs començaran amb un ritme que anirà creixent per tenir a tots els espectadors enganxats durant tota l'estona que duri, amb el fil conductor de la música.
6: Bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat. Doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que és el que s'encarrega de fer el disseny, pues, se selecciona unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a el que és el magatzem, que amb aquest magatzem pues, és on s'agafen tots els articles que seran posats al castell de focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges, on van ficar tots aquests elements, i després el dia del castell de focs pues, anar cap allí a Parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
1: Aquest any el castell de focs artificials de Parets del Vallès per la festa major d'estiu serà en format piro musical. La música narrarà una història o seguirà una temàtica concreta amb una varietat de gèneres combinant música clàssica, bandes sonores de cinema o èxit de pop o de rock que no han volgut desvetllar. En canvi, sentir intensitat musical i una sincronització digital exacta amb l'ajuda de sistemes informàtics, ordinadors de precisió que controlen el llançament automàtic dels efectes. S'escullen colors que combinen amb el sentiment de la música, colors càlids per a temes lents, colors vius per a ritmes més ràpids. Segur que no faltaran llums làser i focus de gran potència que tallaran el cel per convertir-lo en tot un espectacle de llum, color, música i el so característic dels castells de focs en format enguany de piro musical. Serà dilluns, darrer dia de festa, dilluns 27 de juliol, a 10:45 de la nit.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Dilluns 27 de juliol a 11:45 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert de versions festives amb la banda clàssica ja a la Festa Major de Parets, Hotel Cochambre. Què dir d'aquesta banda de versions de clàssics nostàlgics de diverses èpoques i que sempre aporten el seu sentit de l'humor i la seva ironia pròpia. La banda capitanejada per Benito Inglada tornaran a actuar a Parets amb un repertori amb novetats, però també amb temes i medleys que el públic sempre demana i espera. Per Hotel Cochambre actuarà La Linera, és un referent. La banda porta des de l'any 2000 sense parar de rodar amb concert en concert. Hem parlat amb Benito Inglada, veu principal i qui porta l'espectacle d'aquesta banda, i ell ens parlava d'aquest pròxim concert que tanca la Festa Major de Parets d'aquest 2026.
7: Sí, preparadíssim. És un concert que hem fet molts anys i a part de La Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert. Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estava les orquestres, i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... Llavors ens van inventar un nom curiós i després uns personatges també pues, més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.
1: Hotel Cochambre és una de les bandes de versions més populars i contractades de tot Catalunya. Creada per Benito Inglada, conegut com a Beni, destaca per la seva original posada en escena que barreja música, teatre i molt d'humor.
7: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Vull dir, perquè ella em va dir, montame con cara y ojos y te pongo en la sala bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? I que portéssim una disfressa bona. I això fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenia abans en un poquito más con cara y ojos, que es lo que té ara. Sí, sempre ens porten al final. Entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge, sí. I arribem al dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
1: Hotel Cochambre, un hotel desnonat i sense estrelles, un conserge i els seus botons a l'atur que es llancen a interpretar els temes musicals dels usuaris més famosos que un dia es van allotjar en aquest hotel. Amb aquest argument inventat, lògicament, combinant música i humor a parts iguals, on cap espectador es queda indiferent. Arribaran a Parets aquest dilluns 27 de juliol per tancar els 4 dies de festa major d'estiu, com sempre, amb moltes sorpreses noves.
7: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa quina cançó va. O sigui, nosaltres tenim... No portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta sortim a tocar i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la línia hi ha molt de jovent, doncs fem un concert més pel jovent i si veiem que hi ha una gent més gran, doncs... Fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, una miqueta de tot, saps?
1: Hotel Cochambre han creat escola. En Beni ens parla del per què és especial actuar a Parets i el parla Línera.
7: Bueno, Parets per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès. Som molt coneguts sí. I és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida perquè... et pots col·locar en tabols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar. No sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però... Parets té el Parc de la Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial. Sí, ja et dic, el repertori és molt extens i segons el que veig, ahí va la canción i la explicación. Perquè cada canción va con una explicación.
1: Serà dilluns 27 de juliol a 11:45 de la mitjanit i el Parc La Linera, concert d'un dels grups que no poden faltar a la festa major d'estiu a Parets i a qualsevol altra festa major, com són els Hotel Cochambre. Un grup de versions de temes de tota la vida amb un caire divertit i de festa liderats per en Benito Inglada.
0: RAP 107. Serveis informatius.
8: L'Orquestra Internacional Maravella torna un any més per la festa major de Parets aquest 2026. Aquest any serà també especial pels membres del grup, ja que celebren el seu 75è aniversari després de la seva fundació a Caldes de Malavella, a la província de Girona. L'orquestra vindrà a Parets el dilluns de festa major, però té moltes altres actuacions aquest mes de juliol. Abans de passar per Parets, hauran actuat a Santa Maria de Martorelles, Esparreguera, Calafell o Andorra. Hem parlat amb en Miquel Comadevall, músic i representant de l'orquestra, qui ens ha dit que els fa molta il·lusió venir a actuar a Parets un any més.
9: Jo em fa la feta que sí, la veritat és que és una curiositat, però tampoc ho he mirat, però la veritat és que fa uns quants anys que, bueno, que tenim el goig de poder venir aquí a la festa major d'aquí de Parets i ja pràcticament doncs, tenim molts coneguts aquí al poble ja també de tants anys i bueno, doncs, a partir d'aquí doncs, ja no és ben bé que siguin uns clients, sinó que són, ja ben bé són uns amics, que una retrobada pràcticament cada any.
8: Com sempre, oferiran el concert de Festa Major el dilluns 25 cap a les 8 del vespre i unes hores més tard el tradicional ball de fi de festa, tot a la plaça de la Vila. Així que ho explica en representant del grup.
9: Sí, sí, segons tinc entès, i si no hi ha res de nou, farem el concert, crec que molt que és cap a les 8 del vespre, una cosa així. I després, sí, després ja una vegada ja s'hagi acabat la nit tot el que és el correfoc i allò tan maco que i és espectacular tot allò que feu, després cap allà a quarts d'una de la nit, doncs sí, després ja farem el ball típic de Festa Major i amb ganes de passar-nos-ho també molt bé i, bueno, i moltes novetats.
8: Tot i que tinguem en ment un concert tradicional d'orquestra, aquest grup proposa una activitat dinàmica on el públic és el protagonista. En Miquel ens dona més detalls sobre la seva actuació.
9: Fem participar bastant al públic, doncs, en fer-los de cantar i, bueno, és divertit. És un concert una miqueta doncs, a dintre de que és un concert de Festa Major, evidentment, que això no podem negar de que ens devem amb un públic que ja sabem quin públic tenim, però sí que, doncs, almenys, doncs, fer-ho passar una estona, doncs, divertida. I en aquest sentit, doncs, és això. I de cara a lo que és a la música de ball, doncs, molt, doncs, també fer música més tipus rebella, balls en línia i, doncs, bueno, això, que fer participar molt. Aquest any fem participar molt a la gent entre un espectacle i l'altre.
8: De cara a la Festa Major de Parets, tenen un repertori variat i que abraça molts gèneres. En Miquel Coma de Vall ens explica una mica més sobre el que podrem escoltar el dilluns de Festa Major.
10: Sí. La veritat és que nosaltres, potser tal vegada, doncs, ens classifiquen d'orquestra doncs, de gent gran, que bueno, ja ens agrada, però intentem fer molts estils, eh? La veritat és que el que són estils dels balls de saló, els típics, doncs, el xa-xa-xa, el vals, el pas doble, les cúmbies, els merengues, totes aquestes coses, doncs, n'hi hauran molts. I més, doncs, ja més d'entrada ja a la nit, doncs, sempre intentem, doncs, que hi hagi una miqueta més de marxeta i mirem de fer, doncs, una miqueta de ja més música més actual, alguna cosa més tipus funky, alguna cosa ja més tipus discotequera. I la veritat és que la gent doncs, ens agafa molt bé i fem un final de festa doncs, molt prou divertit i la gent sembla que s'ho passa molt bé.
8: Com ja heu sentit, l'Orquestra Maravella no és una orquestra tradicional. Els músics s'inspiren de música i gèneres nous i intenten sempre fer actuacions diferencials. Per exemple, fan que els músics també participin en els balls. Així ens ho explicava en Miquel.
10: Serà una cosa bastant divertida. Hem mirat de posar bastantes coses que la gent coneix, però també hem adaptat bastantes coreografies i una de les característiques que ens agrada més de tot últimament el que anem fent és doncs, que el músic doncs, participi també doncs, de coreografies i participi de música.

0: del Club Handbol Parets, el Club Bàsquet Parets i aquest any, per primera vegada, també l'Associació Protectora d'Animals a Parets. En total, 4 entitats del municipi que oferiran begudes a les seves barres i algunes també, fins i tot, algun tipus de menjar, com entrepans, patates fregides i altres. Aquesta és una manera d'ajut indirecte a les entitats, on amb la venda dels seus productes poden recollir diners per ajudar les entitats durant la temporada. Comencem parlant amb els de la barraca del Club Handbol Parets, a la Barra Blava. Com ells l'anomenen, trobarem copes, refrescos i també menjars a preus molt populars. L'Àngel Martínez, membre del Club Handbol Parets, ens parlava d'aquesta barraca de festa major.
1: Sí, en quant a barra, sí, un any més. Això va ser una cosa que ens va anar molt bé, vas començar, ens ho van oferir a totes les entitats i, bueno, és un win-win tant per al poble com per lo que és l'entitat en si. Sí, sí.
2: Porteu ja un parell, tres?
1: Pues és el, sí, tres anys ja.
2: Tres anys.
1: Sí. Sí, bueno, a veure, la primera vegada va ser una mica de por perquè al final estàs invertint en un club petit molts diners i tens por, però quan veus que la cosa arrulla, doncs ja està. A més, pues sí que veníem de tindre una miqueta d'experiència, ja venim de l'hostaleria i, bueno, vam aprofitar el tema. Sí, però la por igualment està ahí perquè al final són cales que són del club, t'estimes molt el club i vols...
0: Qui s'encarrega de coordinar la barraca del Club Handbol Parets és un dels seus jugadors del club, l'Àngel. Ell mateix ens parlava de la importància de col·laborar en aquesta barraca.
1: Vam ser moltíssims. Del primer any van sortir com 20 i pico persones a sobre. Vam estructurar per horaris i demés, però és que al final tot el món volia estar. Entonces érem moltíssims a la barra i superagraïts. Quants més millor, ara pues intentem que, clar, han passat anys, la gent ja pues diu, bueno, ara se pot descansar. I ara pues intentem estructurar-lo per frenar els horaris i tal. Però, sí, de fet és que al final, en el cas de l'Handbol, per exemple, és una entitat que al final és lo comido por lo servido, com li diuen, és a dir, no hi ha res per a ningú, no se paguen salaris, diguem, a jugadors, lo que al final la categoria té els seus costos, entonces al final d'any és arribar a lo que hem de pagar. I la festa major pues, te dona ixe descans. La gent se pensa, oh, és que hem llenat les arques. No, que va, és ixe descans que va molt bé per dir...
2: És una ajuda.
1: És una ajuda, exactament.
2: Perquè surten els números, no, al final?
1: Sí, surten bé.
0: L'Àngel ens animava a passar per la barraca blava del Club Handbol Parets i com funcionarà aquest servei, que també, com la resta de barres, estaran coordinades amb el punt Lila. I qualsevol situació de risc, la persona afectada es pot acostar a elles i demanar ajuda, ja que tenen codis per activar el protocol.
1: O sigui, bueno, això, així a tot arreu, però al final la gent que ve a la barra...
2: És responsable, no?
1: Sí, és responsable, ho entén. Si algú ve, bueno, se li diu i no passa res. Al final estem allà per l'entitat, no per nosaltres. Entonces, pues, sí, bueno, hi ha un codi intern, diguem, que cada any fem la reunió en la policia local també i Protecció Civil.
2: Molt bé.
1: I això, estem enllaçats en el punt Lila, a partir d'ací, pues, hi ha un codi d'alarma i en quan s'activa, pues, la gent pot anar a la barra, dir el problema que ha tingut i llavors, a partir d'ací, pues, comunicar-ho.
0: L'Àngel ens detallava el que ells oferiran a la seva barra en quant a begudes i menjars.
1: Exactament, al final són pues, això, primeres marques, després la cervesa fresca de tirador, evidentment, pagament en datàfon per a tota la disponibilitat de tot
2: molt
1: el
2: bé,
1: món,
2: molt bé.
1: I després també aigua de València. El primer any me'n recordo que no hi havia a les barres calimocho, i digo, com pot ser que no hi ha calimocho? Pues calimocho ahí també.
2: També hi ha calimocho.
1: Calimocho també. I després, pues, en el qual a menjar, nosaltres sempre hem tirat per la banda de fer coses que són senzilles, però que és el que vol la gent per treure's una mica la gana, que és frankfurt, hamburgueses i pataques fregides.
2: Vale. Lo senzill, sí. Hamburgueses, patates fregides i frankfurt.
1: Sí, de molta qualitat, el que és la carn, tot ben fet al moment i ja està ben servit.
0: Les barraques de la Linera es van instaurar a la Festa Major d'Estiu l'any 2023, una opció per a les entitats de Parets de muntar les seves barres de bar personalitzades. Una també de les entitats que muntarà per primera vegada serà enguany l'Associació Protectora d'Animals de Parets. La seva barra, podríem dir verda, estarà portada per voluntaris i voluntàries de l'entitat, com l'Ariadna Gol. Ella ens parlava de la seva estrena a aquesta Festa Major.
3: Sí. Aquest any hem decidit anar per totes i sempre participem a la Festa Major com a públic i aquest any hem dit, vinga, va, ja toca, provem, vam demanar a l'Ajuntament, ens van donar autorització, hem fet reunions i tot i, pues sí, allà
2: això
3: estarem.
2: Com...
3: Sí, clar, al final sempre el millor és això, és pues, poder recaptar calés i per tenir, pues, per l'atenció veterinària, continuar comprant

0: el menjar i tot, perquè, clar, tenim la subvenció de l'Ajuntament, però és que tenim molts gastos i arriba molt.
1: Les barraques les trobarem al Parc La Linera. L'Associació Protectora d'Animals només oferirà begudes a preus populars, com ens explicava la mateixa Ariana.
0: Les altres entitats que també fan barra ja ens van dir que ja ens ajudarien perquè és el nostre primer any i que ens preparem a 4 dies en el que no ets persona. Sí, estarem en les barraques que estan davant de l'escenari, que estan allà sempre al bàsquet, a handball, i doncs nosaltres
2: I
0: estarem allà. Sí, només begudes. Sí,
2: no ens arruguem.
0: No, primer any anem poquet a poquet.
1: Barraca blava de l'Envol Parets, en barraca podríem dir verda, de l'Associació Protectora d'Animals, i també barraca vermella. Una altra de les entitats que muntarà en barraca és l'entitat del Club Bàsquet Parets. Una quarantena de voluntaris i voluntàries entre esportistes i famílies estaran durant els 4 dies de festa. Aquesta entitat vol fer promoció de la seva entitat i donar-se també a conèixer el municipi. Escoltem a l'Alejandro Gómez, membre del club, que ens parlava de l'objectiu d'enguany.
3: Sí, al principi va ser bona idea, potser quan vam començar va ser on ens hem ficat, però, bueno, perquè n'hi havia molta feina, la primera vegada sempre n'hi ha molts problemes, però la veritat que jo crec que és el millor que hem pogut fer. És una manera de subvencionar-nos, és una altra manera de tenir festa, de fer més família, de fer més club, i la veritat que cada any més gent vol participar perquè veu que s'ho passa molt bé. Aproximadament en total som 40. Clar, participem el sènior masculí, el sènior femení, també els entrenadors que vulguin, ho enviem per les famílies perquè n'hi ha molts pares que diuen puc ajudar, puc estar-hi, òbviament, o sigui que de moment són 40, han de tindre més de 18. Oficialment comencem sobre les 7:30 per començar a preparar tot, la planxa, bé les begudes, que no hi hagi cap problema, i estem des de les 7:30 fins les 5 o 6 de la matinada.
1: A la barraca del Club Bàsquet Parets mantindran els preus que tenien el 2023. Alejandro ens parlava d'alguns dels productes que oferiran de la seva barra, on no faltaran les begudes clàssiques i també disposaran de cervesa sense alcohol i sense gluten, a més d'un ampli assortiment de begudes i de menjar ràpid, com entrepans, nuggets, patates i altres opcions per a tots els gustos.
3: Oferim més o menys el de sempre, no? Refresc, cervesa, també tenim cervesa 00 i cervesa dels celíacs. Tenim cubates, també tenim de menjar,
2: això, menjar.
3: Hamburgueses, tenim frankfurts, tenim jo amb formatge, tenim bacon, tenim patates fregides, tenim nuggets i, bueno, aquest any hem volgut ficar aigua de València.
2: Ah, mira, ells també.
3: A veure com va, perquè cada any ho demanen moltes, moltes persones. I hem dit, doncs vinga, aquest any...
2: Calimocho no?
3: Com a novetat. No, Calimocho no. Calimocho li deixem a l'Envol.
2: Nosaltres l'aigua de València.
3: Aigua de València, que ja tenen diables i Envol, però bueno, com demanen molt a la barra, doncs haurien de ficar. No. Beguda bona, eh? I mira que cada any la beguda bona puja el preu.
2: Sí.
3: Cada vegada és més car, tant el barril de cervesa com les ampolles, però hem parlat, tenim els mateixos preus que el 2023... O sigui, nosaltres ho notem, però és perquè la gent que vingui a Parets no noti aquesta diferència i pugui gaudir sense pensar, ostres, 2 euros més no val el cubata o 1 euro més el refresc. O sigui que en aquest aspecte cap problema.
1: El membre del Club Bàsquet Parets, Alejandro, creu que és una molt bona manera de crear lligams amb les altres entitats participants en aquestes barraques de festa major al Parc de la Linera. També recordava que les barres són espais segurs per a totes aquelles persones que ho puguin necessitar en un moment donat.
3: No, nosaltres no hem tingut cap problema. Sí que és veritat que tenim un protocol, que ja vam fer una reunió i cada any, bueno, ho tornem a explicar, però nosaltres per això no hem tingut problema i, bueno, si hi hagués algun problema, tenim els telèfons, tenim uns codis secrets, diguem, perquè la gent també, si necessita ajuda, ho pugui dir, però mira, toco fusta i que no passi res aquest
2: any.
3: No
2: passi res.
3: Qualsevol que necessita ajuda pot anar a qualsevol barra. Si, per exemple, el punt lila a la policia li queda molt, molt lluny, tenim a les barres, tenim aquests codis parlats amb el punt lila i amb la policia, i si necessiten ajuda poden venir a la barra dissimuladament i li ajudarem
2: O que es pugui.
3: El que es pugui, exacte.
1: Els que es van estrenar, lògicament, com a primers en muntar la seva barra de bar, la seva barraca, juntament amb la comissió de festes que ho feia fins al moment, a banda que s'incorporessin les entitats de Parets, era la colla de Diables Parets, que ja són, com dèiem tots, uns veterans en això de muntar barra de bar al Parc de la Linera per la festa major d'estiu. Com sempre, la seva barra està una mica més separada, està a tocar a l'Escola Municipal de Música. Ells tornen a apostar per només oferir begudes, com ens explicava el president de Diables, l'Òscar Pesquer.
4: Jo crec que s'ha quedat una mica com tradició. Sí. Al final són gairebé 30 anys que estan muntant la barra i és una tradició que encara nosaltres mantenim i que la veritat que la colla ens agrada molt. És el nostre espai també, a part és un punt de trobada també per la colla, per fer xarxa, per fer lloc. Bueno, estem molt contents, sempre ens agrada molt la barra i evidentment tothom és benvingudíssim a la nostra barra, que els acollim sempre amb els braços oberts. Nosaltres som una entitat que, clar, concentrem tots els actes o una gran part dels actes els concentrem a Festa Major. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre els actes de Festa Major i la barra, que la gent sap que són 4 dies de dormir poc i de treballar molt, però per sort la colla ens acompanya i és un extra que ens dona, que ens dona la vida, perquè bueno, la vida ha pujat molt, tothom ho sap, i bueno, en el nostre cas, pues, exactament igual.
1: La barra de bar dels Diables ofereix tota mena de begudes i ells consideren que són tot un referent en la beguda de l'aigua de València. Els Diables Parets s'organitzen per muntar aquesta barra de bar i fan torns amb membres voluntaris de la colla. Va ser l'estiu del 2023, a la festa major d'estiu d'aquell any, quan al Parc de la Linera es van instal·lar el que s'anomenen les barraques. D'aquesta manera es donava opció a les entitats de Parets a muntar les seves barres de bar personalitzades. Va ser el relleu de la comissió de festes cap a les entitats. Aquest 2026 tindrem les barraques del Club Handbol Parets, com ells coneixen la barraca blava, el Club Bàsquet Parets, barraca vermella, i l'Associació Protectora d'Animals, que podria ser la verda, a més del Bar dels Diables, que seguirà el mateix espai. Aquesta és una manera d'ajut indirecta a les entitats, on amb la venda dels seus productes podran recollir diners per ajudar a les entitats durant la resta de temporada. Podrem fer un most o una copa al mateix parc sense allunyar-nos de la festa. El punt lila de la Festa Major de Parets del Vallès estarà coordinat per la cooperativa Ètic Hàbitat i reforça enguany el seu paper com a espai segur i de referència per prevenir i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. Com sempre, la carpa del punt lila estarà instal·lada a l'entrada al Parc de la Linera. A la Festa Major de Parets, aquest punt torna a ser un dels serveis clau per garantir unes festes lliures de violències. Es tracta d'un espai segur instal·lat en zones d'oci i en grans esdeveniments, pensat per prevenir, per visibilitzar i per acompanyar qualsevol situació, ja sigui de violència masclista, sexual o LGTBI-fòbica. Hem parlat amb Aida Marzón, de la cooperativa Ètic Hàbitat, cooperativa que combina acció social, comunitària, feminista, jurídica i psicològica per donar resposta a necessitats reals del territori i que porta aquest punt lila a Parets del Vallès. Ella ja ens parlava dels dispositius d'aquests punts liles que s'han anat establint a totes les festes o esdeveniments on es concentren un nombre important de persones.
5: Això dels punts liles a Catalunya va començar ja fa uns quants anys, 2018 o així, més o menys, i per sort amb els anys s'ha anat coneixent cada cop més. Com tu dius, al principi, quan vam néixer, molt poca gent sabia el que era, no? I venien a preguntar a vosaltres què feu aquí, no? I qui sou i què feu. Però a poc a poc, amb els anys, hem anat veient com el punt lila s'ha establert com un dispositiu que tothom coneix, que és de referència, que està en totes les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris, i que per sort s'ha establert com una eina imprescindible i necessària, que és el que és, no? Els punts lila són dispositius que es posen en qualsevol esdeveniment on hi hagi molta gent, multitudinaris, no cal que siguin festes majors, poden ser, doncs això, espais on hi hagi oci nocturn, però també esdeveniments esportius, com per exemple, no, hem estat a la Handball World Cup de Granollers, també, que és un espai esportiu que d'entrada diries, ostres, aquí, doncs sí, on hi ha gent, on hi ha grups de gent, es poden produir violències.
1: Ètic Habitat fa un treball en equip multidisciplinari, combinant professionals de l'àmbit social, educatiu, psicològic, jurídic i comunitari, fent acompanyament personalitzat, adaptat a cada comunitat, col·lectiu o persona, i treballant la perspectiva dels drets, amb especial atenció a la igualtat, la diversitat i la prevenció de les violències, treballant coordinats també amb administracions o entitats. L'Aida ens parla de com actuen en segons quines situacions amb les que es troben habitualment en festes majors, concerts o actes multitudinaris.
5: La prevenció és el més important del punt lila, però no ens hem d'oblidar que també estem allà com un dispositiu reactiu, no? D'atenció, també, sí. No només de prevenció. I en aquest cas el que fem és que quan hi ha una persona que ha patit algun tipus d'agressió, discriminació, violència, sap que té el punt lila com a espai de referència per anar-hi, per demanar ajuda, per demanar assessorament. Allà el que fem és li donem un espai segur, confidencial, la persona es pot quedar amb nosaltres tota l'estona que necessiti. És un refugi moltes vegades per moltes persones que doncs estan sent perseguides per un agressor o en altres situacions, no? Ens hem trobat amb noies jovenetes doncs, que s'han separat del grup d'amigues i s'han mig perdut, llavors no saben on anar, doncs van al punt lila i es queden amb nosaltres. Ah. Persones que els hi han robat el telèfon mòbil i no tenen com trucar els pares o com contactar amb el grup d'amics, venen al punt lila, no? També ens trobem amb pares i mares que venen a buscar els fills a les festes i queden al punt lila com a espai de referència perquè saben que si els seus fills i filles estan al punt lila estaran segurs, no? O sigui que també som un espai de referència, un espai segur en el qual la gent hi pot anar.
1: La creació i la consolidació del punt lila respon a una necessitat clara, proporciona eines a la ciutadania per defensar els seus drets i actuar davant una problemàtica que continua sent present, malauradament, a la nostra societat. Les dades ho confirmen, la violència masclista és una realitat que requereix espais de suport, informació i intervenció immediata.
5: Ara tenim molt, que sempre doncs, ens fa molta gràcia, hi ha molta gent que ve a saludar-nos, simplement. O sigui, quan ja comença la festa, venen a saludar-nos. Mira, passava a dir-vos hola, per saber on esteu, per saber qui sou i què teniu, no? Perquè, com et deia, tenim jocs, tenim dinàmiques, però també tenim material de merchant, com pegatines, no? Enganxines o sí. Xapes, cosetes així, que sempre regalem en totes les festes, aquí a Parets també. I això a la gent sempre li fa molta gràcia, no? Emportar-se una pulsera, alguna coseta així, amb la qual hi ha molta gent que ve simplement a dir hola i a veure què tenim i a jugar amb els jocs, això els encanta, i de fet sempre els estem canviant, cada any els canviem, perquè si no la gent ja se'ls coneix d'un any per l'altre i ens diuen, ah, doncs l'any passat aquest ja el teníeu, bueno, doncs ens anem actualitzant. Llavors, per una banda, sí que ens venen a saludar perquè ja coneixen que hi ha el punt lila i, per altra banda, per sort, amb els anys hi ha cada cop més sensibilització sobre què és una violència, hi ha menys gent que les tolera, per tant, i per la qual cosa demanen ajuda abans.
1: Durant tota la festa major d'estiu a Parets, el punt lila estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries.
5: Clar, la nostra forma de treballar, com que és des de l'acció comunitària, ens agrada que els punts liles no siguin un bolet d'anem a un territori, fem un punt lila i marxem cap a casa, no? Perquè creiem que la cultura, no, del punt lila, no com a dispositiu, sinó com a cultura, ha de ser transversal en totes les entitats, en tots els serveis que treballen en un territori. Amb la qual sempre intentem proposar a tots els ajuntaments d'on anem de fer o reunions prèvies de coordinació amb tots els agents que intervenen en una festa major, com poden ser doncs, policia local, els serveis de barra, música, però són, com que no sempre es pot fer perquè és logísticament difícil, bueno, en aquest cas el que farem és que farem una formació orientada a totes les entitats de Parets que organitzen la festa major, tant activitats com barra, sobretot centrat en la barra. I el que farem és els hi farem una formació sobre detecció i atenció en casos de violència amb oci nocturn. Però aprofitarem l'espai per també treballar la violència en altres espais, és a dir, no només a l'oci nocturn, sinó també dintre de les entitats. Són entitats, totes les de Parets, que organitzen activitats, no? Molt, molt sovint, activitats que són multitudinàries, amb la qual cosa, si tenen aquesta formació de base, els anirà superbé de cara al futur, si algun dia ho necessiten.
1: L'equip del Punt Lila que trobarem a Parets del Vallès durant els 4 dies de festa major d'estiu estaran repartides entre la carpa instal·lada a l'entrada del parc de la Linera, com també persones que estaran itinerant donant voltes per diferents zones on hi hagi aglomeració de persones per detectar situacions de risc. Així ho explicava la mateixa Aida Marzo.
5: Aquí, per exemple, a Parets estarem del 24 al 27 de juliol, estarem totes les nits. El 24 de juliol estem de 10:30 a 4, el 25 de juliol també, el 26 de juliol de 10:30 a 3 i el dilluns 27 de juliol de 11 a 1:30.
2: Mm-hmm.
5: Aquí a Parets som un equip de 4 persones sempre, sempre hi hauran 2 persones fixes a l'estand
2: sí.
5: i 2 persones que estaran fent itinerància. És superimportant perquè moltes vegades ens trobem que hi ha joves que no fan la festa en l'espai recintat, sinó que la fan fora, no? I a vegades moltes violències es donen fora dels espais que estan controlats pels organitzadors i organitzadores. Aleshores, el que fem és que hi haurà un estant fixe al parc de la Linera, on estem sempre just a l'entrada,
2: uh-huh.
5: i després les dues persones que fan itinerància estaran movent-se pel parc de la Linera, però també pels fores, per fora del parc, pels carrers del veïnat, i arribaran fins a la barra de Manyacs, que és l'única barra que queda fora del parc de la Linera, i per tant, doncs, sí, queda una mica més allunyat. També la ciutadania, perquè ho sàpiga, tindrem a disposició de l'equip del Punt Lila un telèfon mòbil, perquè si passa alguna cosa i no poden acudir caminant, no? Perquè això passa, que no poden moure's fins al Punt Lila, tenen aquest telèfon de contacte que poden trucar a l'equip i l'equip es desplaçarà allà on estiguin aquestes persones. És un telèfon que estarà només durant les nits de festa major. És el 623 38 21 18. 623 38 21 18.
2: Uh-huh.
5: I és un telèfon que poden utilitzar qualsevol persona que ho necessiti durant les nits de Punt Lila.
1: Un Punt Lila és un espai físic i segur que s'instal·la en zones d'oci, festes majors o esdeveniments massius amb l'objectiu de prevenir, visibilitzar i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI fòbiques. A Parets del Vallès el trobarem els 4 dies de festa major d'estiu instal·lats a l'entrada del parc La Linera. L'equip professional que desenvoluparà aquest Punt Lila contra les agressions sexuals estarà durant tota la festa major, estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre a qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries. Tenen un telèfon de contacte que és el 623 38 21 18.
6: Notícies migdia, un programa dels serveis informatius de RAP 107. Cada dia a la 1 de la tarda, Notícies migdia.
1: Amb el repàs de totes les activitats de la Festa Major d'estiu 2026, posem el punt i final al nostre informatiu. És el moment ara de la previsió meteorològica i també, com no, tota l'actualitat esportiva amb l'agenda del cap de setmana. Gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107 i recordeu que està activat el Pla Alfa al nivell 3, que es suspenen totes les activitats amb risc d'incendi, ja siguin temes piromusical o correfoc, a l'espera de que s'aixequi aquesta alerta i es puguin realitzar totes aquestes activitats durant aquests 4 dies que venen pel davant a la Festa Major d'estiu. Desitgem que passeu una molt bona Festa Major. Gràcies per seguir les notícies a RAP 107.
6: RAP 107, serveis informatius. El temps a RAP 107 FM.
7: Hola, què tal? Ja hem arribat a divendres, inici de la Festa Major d'aquí al poble i també inici del canvi de temps notable que tindrem de cara als propers dies i que ens acompanyarà ben bé fins dilluns i dimarts. Amb un divendres que encara serà tranquil, assolellat, encara amb restes d'aquesta pols amb suspensió, però que a mesura vagin passant les hores anirà clarament a la baixa i amb unes temperatures al migdia que ja no s'enfilaran tant com els darrers dies. De fet, avui esperem unes màximes que no s'enfilaran com ahir, que vam fer 34 graus i mig, avui entre els 32 a tot estirar 34 graus. Però la novetat serà l'arribada d'un sol que ens portarà associat aire fred en alçada i això voldrà dir més precipitacions i també una baixada de les temperatures. Amb un dissabte al matí que serà variable, a la tarda els ruixats apareixeran sobre tot el Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. Arribaran també a les comarques del nord de Barcelona, inclús alguna es podria acostar també fins al Baix Montseny. No creiem que ens acabin afectant aquí a casa nostra, però sí que a la tarda de demà dissabte la nuvolositat anirà guanyant terreny i alguna es podria quedar a les portes. Molta precaució a les precipitacions de demà a la tarda perquè moltes d'elles ho podran fer amb molta intensitat i aniran acompanyades de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures de demà dissabte que tornaran a tirar cap a baix, demà màximes entre els 31 a 33 graus i amb una matinada de dissabte a diumenge que amb la tramuntana que bufarà a l'Empordà i també el mestral que bufarà a les Terres de l'Ebre es pot crear el rebuf i com bé sabem això indica la possibilitat de precipitacions al prelitoral i litoral central. Algun model ens indica que aquesta matinada de dissabte a diumenge, repetim, podria deixar-se escapar alguna precipitació aquí a Parets del Vallès. Diumenge, a primeres hores del matí, encara tindrem certa inestabilitat, però guanyarà terreny un matí de molta més variabilitat i a la tarda tornarem a tenir inestabilitat. A diferència de la tarda de dissabte, sí que hi tenim molts més números, la tarda de diumenge de rebre precipitacions. Segurament no descarregaran amb tanta intensitat com les de dissabte a la tarda, però sí que haurem d'estar molt pendents perquè tenim molta calor acumulada i en moments de descarga ho podran fer amb intensitat. Una vegada plogui, les temperatures cauran en picat. Diumenge esperem màximes ja rondant els 30 graus i si plou a la tarda, l'ambient quedarà una miqueta més fresc. En canvi, dilluns sí que es presenta un final de festa major molt més assolellat, molt més tranquil i amb unes màximes que amb prou feines arribaran als 30 graus. Estaríem parlant d'unes màximes molt més normals per l'època de l'any, al voltant dels 28 a 30 graus. Amb aquest lleuger respir pel que fa a les temperatures, cal que l'aprofitem perquè de cara a la setmana vinent, sobretot els darrers dies d'aquest mes de juliol i inicis del mes d'agost, els models ens indiquen que podríem estar a les portes d'una nova onada de calor. Però, repetim, molta precaució en aquestes precipitacions de tardes. Aquí a Parets del Vallès estarem immersos en les activitats que ens proporciona la Festa Major i, per tant, també les temperatures, recordeu, aniran tirant cap a baix. Des d'aquí la secció del temps de Rap 107 us desitgem molt bona Festa Major i atents al cel. Ho anirem seguint aquí a Rap 107. Que vagi molt bé.
6: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies. Rap 107. Els esports.
8: I tot a punt per la milla popular de Festa Major del 25 de juliol. Serà a les 7 de la tarda, més aviat a un quart de 8, que començarà la mini milla. Després es celebrarà la mini infantil i, finalment, la mini ja general a 3 quarts de 8. També es fa la milla en homenatge a la residència d'avis Pedra Serrada, tal com ens comenta Salva Corbera.
9: Per altra banda, tenim la milla de la Festa Major ja aquí a sobre. En cas del dissabte de la Festa Major, 25, tenim la milla, que comença a les 7 i quart, amb la milla infantil. La mini milla, de 300 metres, després la milla infantil a les 7 i mitja i a 3 quarts de 8 doncs la milla popular. Entremig segurament també es disputarà en el cas la milla del Casal d'Avis, com s'ha fet ja altres anys, en el cas doncs, bueno, una mica com homenatge doncs, als nostres avis. Vull dir que, bueno, en principi ho esperem a tots per inscriure's. Es pot inscriure fins mitja hora abans de la cursa a la mateixa avinguda Francesc Macià, o si es vol inscriure abans doncs a l'adreça milla@ceaparets.com, doncs el nom, cognoms, data de naixement i si pertanyen a algun club i població, i amb això ja queden inscrits. Doncs, bueno, us esperem a tots a la milla de la Festa Major.
8: Atents, doncs, a la milla d'aquest milla popular de la Festa Major, que es celebra el dissabte de Festa Major, 25 de juliol, a un quart de vuit del vespre, quart de 8 de la tarda, millor dit, encara, amb la mini milla, després la milla infantil, i després hi ha la milla popular a 3 quarts de 8 del vespre.
6: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 2 quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

And dance to the beat.

0: Falten 2 minuts per la 5 i avui ara comencem l'especial Festa Major a Rap 107 amb la Júlia Segura. Júlia, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bona tarda.
0: Com estàs? Bé? Tot bé?
1: Sí, tot a punt ja per la Festa Major.
0: Va anar bé la graduació?
1: Va anar molt bé, va anar molt bé. Molta festa.
0: Ara Festa Major i comentarem una mica els actes que hi ha ràpidament, perquè a les 6:15 intentarem connectar ja amb tots els companys de baix, baixarem tots per retransmetre tot el pregó, entrevistarem a gent que hi hagi per allà. Hem de dir que continuem amb el pla Alfa de perill d'incendi. Per tant, en principi, tampoc hi haurà foc a la llegenda de la Pedra del Diable d'avui. Continueu en compte, tal com va bé la sessió d'ahir, doncs en principi no hi haurà foc. Per tant, els diables no podran haver llançat ni foc, ni petards, ni etc. I veurem demà. Esperem que demà sí que millori el temps, baixi la temperatura una mica.
1: Sí, que fa molta calor, també.
0: Fa molta calor i com dèiem, des de la Generalitat han emès aquest pla Alfa, que afecta a la majoria de municipis del Vallès Oriental. El curiós és que Montmeló, per exemple, està al nivell 2 i nosaltres estem al nivell 3 i estem al costat.
1: Bé, és estrany.
0: Són aquelles coses...
1: Sí, són coses estranyes que mai entendrem nosaltres, no tenim ni idea d'aquest tema.
0: Mai ho entendrem,
1: Els experts ho han decidit.
0: Sí,

0: recordem que hi ha una capta de sang.
1: Sí.
0: Que
1: sí,
0: podeu anar des d'ara, des del 5.
1: Sí, des de partir d'ara al local de la Penya Blaugrana.
0: Aquí al costat.
1: Sí.
0: Avinguda Lluís Companys.
1: Avinguda Lluís Companys 25,
0: així és.
1: Fins a les 9 de la nit.
0: Doncs ja ho sabeu, que hi ha una capta de sang que també es repetirà demà. I ja començarem amb la percussió, no?, de Next Art Percussion. Veritat?
1: Sí, Next Art Percussion, perseguint el límit.
0: També pillarem els gelats, si hi ha temps.
1: Home, el berenar de Festa Major.
0: Clar, que hi haurà gelats per la mainada, i no tan mainada, com la Júlia i jo. També hi haurà toc de campanes.
1: Sí, a l'església de Sant Esteve.
0: Això en Jaume Enfruns.
1: En Jaume Enfruns, que va venir a la ràdio i ens ho va dir que ho faria.
0: Farà el toc de campanes i el toc d'inici de Festa Major, que això ho fan els gegants.
1: Els gegants, grallers i bestiari de parets, exacte.
0: I també a les 7, el pregó. Pregó, que qui s'encarrega del pregó aquest any?
1: Aquest any, pel seu 30è aniversari, la colla de gegants, grallers i bestiari de parets i també els diables s'encarregaran d'aquest pregó tan especial.
0: En Juli Bosch, que és el tècnic de cultura, ens parlava precisament del pregó.
2: Bé, bueno, en realitat el que hem fet ha sigut convidar un pregoner.
0: Sí.
2: Vam convidar inicialment el nostre estimat i pregoner i speaker oficial, que és en Jordi Rius, que ens fa el carnaval, que ens fa totes aquelles presentacions, les medalles de la vila, etc. Però, malauradament, per un tema de salut no ha pogut ser, i llavors hem localitzat el Robert Govern, que és un excomediant, i té una companyia d'espectacles a mida, un professional amb una llarga trajectòria organitzant esdeveniments d'aquest tipus i presentacions, i llavors li hem encarregat el pregó amb ell, tenint present que és el 30è aniversari de la Pedra del Diable i dels Gegants i els Diables, i per tant, dintre, aquest serà que conduirà el pregó, i dintre d'aquest pregó ell farà intervindre els Gegants i els Diables.
0: Uh-huh.
2: Per tant, sorpresa, és la celebració dels 30 anys, però tenim el pregoner que fa aquesta conducció.
0: Molt bé. Espero que ens
2: agradi a tots.
0: Clar que sí. Com sempre, una durada d'uns
2: 20 minuts aproximadament, perquè també no es faci pesat. El pregó és un fet delicat, que és el tret de sortida, però també no pot ser excessivament llarg.
0: O pregó, eh?
1: El pregó, com sempre, un acte divertit, on tothom està convidat. Aquest any el pregoner serà Robert Govern, com deia en Juli, i es farà menció d'aquest 30 aniversari de les colles de gegants, grallers i bestiari de parets.
0: Clar, després tinc el dubte de què es farà en comptes de la tronada, perquè en teoria, no, si no hi ha foc, doncs no hi pot haver tampoc tronada. Però seguirem amb la nit de teatre del carrer, amb Eunoia Col·lectiva Tenet, circ i acrobàcies, amb el Next Art Percussion una altra vegada, i amb Cadança, a les 9, al Parla Inera, a la zona de l'Escola de Música. Cadança, presentant l'espectacle Colors. I com no, com hem dit, la llegenda de la Pedra del Diable.
1: Així és, per veure-la a la plaça, ja sabeu que s'ha d'adquirir una entrada solidària d'un euro. Estan les entrades ja exaurides, Carles?
0: Sí, correcte.
1: Estan ja exaurides, això vol dir que, com sempre, una activitat que té molt d'èxit. I com deies, ja veurem a veure com fan l'espectacle sense foc aquests diables de parets.
0: Bé, ahir els hi va sortir bé i es veu que també molt aplaudits i que va estar molt bé. Vull dir que encara que no hi hagués foc, és...
1: una activitat destacada.
0: I és complicat, no? Perquè els diables els deuen tenir a morir de ganes de...
1: Sí.
0: Però bé, és la situació. I després començarem ja amb la música. Doncs sí, música.
1: Música al Parc de la Linera, que, com sempre, escenari gran que s'omple de moltíssima gent. I començarem amb la banda de la Gym Band, que és un concert de versions de rock, com estem escoltant.
0: I que la vam tenir aquí.
1: Sí, als nostres estudis.
0: I que ens parlarà, i això és el que ens deia, del concert.
3: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life.
0: Sí.
3: Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem, i jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso, per això també. Em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així, perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors, és una mica com... Crec que si vens a aquest concert, com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot.

0: Atenció al que ens deia també en Juli, que bé, no vindrà sola la Gym Band, sinó també acompanyada de dos membres d'Eufòria.
1: Correcte, i bueno, la Gym va estar fent sessions a les escoles de tema de nutrició i tal, i bueno, tota la canalla estava vibrant amb la Gym i la demanava, i llavors, com que té un grup de versions, doncs vam aconseguir poder-la incorporar divendres, com el primer concert de Festa Major, just després de la nit del Teatre al Carrer, i ve també amb altres dos participants, no guanyadors, però altres dos participants d'Eufòria.
0: Ah?
1: Per tant, tenim tres membres d'Eufòria, hi ha l'Héctor i la Clàudia,
0: sí,
1: que també són participants d'Eufòria, i per tant tenim aquesta banda inicial
0: està
1: més
0: bé, està bé.
1: Per jovent.
0: Està bé.
1: Per jovent jove, ben jove.
0: Doncs Gym Band serà aproximadament a les 11:15, oi? Un quart de 12,
2: exacte.
0: I després què toca?
2: Home, després, una sessió importantíssima. Els 46 anys de Rap 107 i el 31 aniversari del programa Actívate.

0: sonarà aquesta i moltes altres. En aquest cas també ens parlava DJ Titi i DJ Blanque.
1: Però només ens han deixat 120 minuts per posar 450 temes.
2: Llavors... Bueno, és igual. Es pot ficar 10 segons per tema.
1: Exacte.
2: Això. No.
1: La música Remember...
2: Què sonarà? Música dels...
1: Música dels 90, 90... Des del 90...
2: 89, però bueno...
1: Bueno, comptem
2: 90, 2000.
1: Des dels 90 fins als 2000, 2005, com a molt.
2: És a dir, per tota aquesta gent que veu néixer abans que es creés aquesta emissora, els que sou dels anys 70 a finals dels 60, tindreu una segona joventut.
1: Exacte.
2: Sobretot, i recalco, s'ha posat molt de moda aquesta música dels anys 90-2000 perquè s'estan fotent festes de Remember.
1: A tot arreu. Bueno,
2: tu,
1: tardeus...
2: Jo crec que el dilluns tens una festa de Remember. Però, com aquesta, no n'hi haurà cap.
1: Exacte, totalment.
0: Doncs ja ho diu, que no n'hi haurà cap, oi?
3: No n'hi haurà cap en aquesta sessió de 46 anys de Rap 107 i el 31 aniversari del programa Actívate.
0: Clar, per la gent que li agrada el tecno més actual, després hi ha una altra sessió.
3: Hi haurà, sí.
0: Molt més xunga, un segon a més... Sí, més rotllo com es fa aquí els concerts del circuit.
3: Sí.
0: O més duro, no?
3: El duro. Ja ens ho va dir un dels protagonistes d'aquesta sessió de DJ, que s'anomena Activa, que són tres paratants que venen en aquesta sessió, que deien carregada de decibels, per acabar amb aquestes tres sessions al Parc de la Linera, i seran els paratants DJ Juanca, DJ Ourense i DJ George.
0: Això és el que deia DJ Juanca?
4: Bueno, som veïns de Parets, i Ourense, el George i jo estarem allà, i bueno, farem un parell d'obretes ahir de bon tecno. Això és important, que la gent ho sàpiga, que és tecno, o sigui, no serà musiqueta tranquil·leta precisament, però crec que l'hora i la festa s'ho mereix. Normalment ens agem a casa d'Ourense, que ell viu a prop de la Linera, sí. I allà som. Sí, això és important destacar-ho, perquè al final serà una sessió de música electrònica que començarà amb un tech house una mica pujadet de BPMs i després amb hard techno. Val? Per tant, a la gent... Perquè us feu una idea, teniu allà, bueno, a prop, teniu el Festival Duro, no? Sí. Perquè, com, ho dic com una referència, no? Pues serà una mica aquest estil, no?, de música. I, bueno, creiem que el Vallès, encara que hi hagi gent que pugui pensar que això no és cultura popular, però nosaltres creiem que sí, que la música electrònica i, concretament, el Vallès també és cultura popular. I, bueno, i allà estarem a veure què tal. Normalment es prepara tots els temes, l'ordre, es quadren, es assagen... O sigui, realment, a l'hora de punxar, evidentment, tu pots anar amb música i posar-la de qualsevol manera, però la idea és fer una sessió que expliqui, no?, que t'ha d'explicar, t'ha de contar alguna cosa, no? Tu quan has de fer un viatge, no?, que la música electrònica va una mica d'això. O sigui, que la gent no trobarà, diguem, doncs el típic d'arribar un i va posant cançons, sinó que... Bueno, que està preparat. Fins i tot hem editat algun tema, també, per adaptar-lo, i, bueno, hi ha remixes... Bueno, hi haurà sorpresetes.

0: Hard Techno, doncs, per acabar la nit, tu... no sé què diran els veïns.
1: Però... Inici potent de festa major,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, nosaltres començarem, els escalfarem, però és que aquests acabaran...
1: acabaran a tope.
0: Sí, rebentant tot, eh?
1: Vull acabaran dir que... a tope, bueno, i així...
0: Sobretot tranquil·litat, eh? I sí. Beu amb moderació, sempre ho diem aquí, eh?
1: Exacte.
0: També recordem que hi ha el punt lila per qualsevol problema que hi hagi, uh-huh, de masclisme, d'incidents... Ja ho sabeu que hi serà i ho podeu reclamar.
1: A les barres, també.
0: A les barres també podeu reclamar-ho, per suposat. Doncs sí, així acabarà la sessió d'avui.
2: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu...
0: Com començarà l'endemà?
1: L'endemà, ben d'hora al dematí, a les 8, l'albada del Gai pels carrers del barri antic, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de parets. A la mateixa hora iniciarà també el torneig de tennis taula de festa major a l'escola municipal Pau Vila, on hi haurà doncs, aquest torneig tan esperat pel club de tennis taula. Seguirem, com dèiem abans, amb la capta de sang al local de la penya blaugrana, amb el banc de teixits i de sang, i estarà també en horari de matí, de 9 a 1, i també a la tarda, al mateix horari que avui.
0: I estaran les al ganxet, no? Les
1: sí.
0: Enganxades al ganxet.
1: Sí, sí, que les vam tenir aquí als nostres estudis amb un super talar que vam fer, amb el nom de parets, i l'exposaran també al parc de la Linera.
0: Això és el que ens deien.
3: Doncs això és un dels panells que estem fent, que aquest és una part, sí, perquè n'hi ha més, n'hi ha amb color vermell, però també en farem amb blanques, roses, grogues... I això anirà, doncs, a algun lloc de la Linera.
0: Ja ho veureu.
4: Sorpresa.
3: Aquella anirà a la tanca de l'entrada de la Linera, on està la bassa. Quan entris, serà el que
0: el
3: es veurà millor.
0: El primer. El
3: sí, més gran.
5: Aquest any, molt bé, millor que Nadal, penso que tenim més experiència.
4: Sí, sí, però molta feina. N'hi ha algunes que semblen abelletes, sense parar. Mai més ben dit.
3: Doncs bé, perquè sí que s'ha apuntat gent nova, en algunes trobades fins i tot nens i homes, i això doncs, bueno, ens anima, no? Doncs a veure que hi ha gent nova que vol participar i que li entusiasma el projecte, no?
5: Home, sí. Aquest home en sap molt, eh?
0: Qui,
5: jo crec
0: qui,
5: que...
0: qui és, com es diu?
3: De Mollet, però es diu l'Àngel Crochetero. Gent jove també han vingut, sí, algun nen, alguna nena, sí, i de fet per la... jornada que tindrem el dia 25, hi ha nens apuntats. O sigui que animem a que els joves, els nens, tothom s'apunti.

0: continuarem amb el tobogan inflable. Ens hem de refrescar, està clar.
1: Sí, al carrer Monistrol, i aquesta és una activitat que l'han proposat l'alumnat de tercer.
0: Abans de l'assaltament de botigues, que m'ho deixava, dels diables de paret, sí, sí. Que és activitat ja fixa, però el tobogan inflable de Splash Slide, veritat?
1: Sí, una activitat nova que es farà al carrer Monistrol i que només haureu de portar banyador, xancletes tancades, crema solar i tovallola.
0: Castellers, a la tarda, els manyacs.
1: La diada castellera amb els manyacs de parets a la plaça de la Vila, i participaran també els castellers de Rubí.
0: També hi haurà el ram al carrer, oi?
1: Exacte, amb la colla de gegants, grallers i bestiari a la plaça de la Vila.
0: El ball i la passejada.
1: També amb la mateixa colla.
0: I els Pep Callau i els Pep Psicolen. Que en aquest cas serà la Festa de l'Escuma, no?
1: Sí, a l'escola Lluís Piqué faran aquesta Festa de l'Escuma, també proposat per l'alumnat de tercer que visita l'Ajuntament, i també una altra vegada heu de portar banyador, tovallola i xancletes tancades.
0: Això és el que ens deia en Juli Bosch.
2: Correcte, també és una activitat obligada. Que, és que amb aquestes calorades, tot el que sigui aigua, escuma i refrescar la canalla, i no tan canalla, perquè al final ens hi acabem posant tots. També el tobogan, que bé que és el bo que té, que sí, poden tirar-se tota la família.
0: Tothom.
2: I aquestes activitats han d'estar fixes.
0: Tu aniràs a córrer després, a la milla?
1: Jo crec que no, amb aquesta calor no.
0: Però sí que n'hi haurà valents que ho
1: fan,
0: eh?
1: Sí, hi haurà molts valents, per tant i per tant, els que com sempre vindran a la milla popular, que l'organitza el Club d'Atletisme, i que serà, com sempre, doncs, per nivells.
0: I la Rosa Díaz serà l'speaker de la milla. A l'avinguda Francesc Macià, en Salva Corbera ens en parlava.
3: Per altra banda, tenim la milla de la Festa Major ja aquí sobre. En cas del dissabte de la Festa Major, 25, tenim la milla, que comença a les 7:15, amb la milla infantil. La milla, bueno, la minimilla, perdó, de 300 metres, després la milla infantil a les 7:30, i a 7:45 pues, la milla popular. Entremig segurament també es disputarà, en el cas, la milla del Casal d'Avis, com s'ha fet ja altres anys, en el cas, pues, bueno, una mica com homenatge pues, als nostres avis. Vull dir que, bueno, en principi ho esperem a tots per inscriure's. Es pot inscriure fins mitja hora abans de la cursa.
0: Després, el lliurament de premis a la Fotolliga. De fet, l'Associació Fotogràfica després revelarà qui és el guanyador del concurs de fotografia de Festa Major. I després, la Xata.
1: La Xata, una orquestra que també vam poder parlar l'altre dia amb ells, el seu primer concert a la plaça de la Vila, i també faran el seu ball de Festa Major unes hores més endavant.
0: Això és el que ens deia.
4: Estem desitjant, ja saps que, bueno, per nosaltres és un bolo que és especial per tenir moltíssims amics que venen a veure'ns. La qualitat del puesto, en fi, per nosaltres és un goig venir a parets, de veritat. Som tots excomponents d'altres orquestres de primera línia, pot ser, jo vaig estar cantant molts anys a l'Orquestra Meravella, la Ingrid també, en fi. I això, doncs fem música de Festa Major, concert, ball, la gent s'ho passa bé, en fi. Una orquestra jove i amb moltes ganes.

0: la que repeteix és el Prince Revival.
1: Sí, la paratana Marta Pujol, que tornarà amb la seva sessió chill out amb els vinils.
0: Després, projecció de videoart 3D.
1: Al Parc de la Linera, amb l'artista visual Iris París.
0: I després, depenent del Pla Alfa, aviam si es pot fer el correfoc i la baixada infernal, normalment. Esperem que sí. Concert amb un altre grup amb qui vam parlar, veritat?
1: Sí, a les 11, al Parc de la Linera, Apache.
0: Amb versions de rock.
1: Versions de rock de tota la vida.
0: Sí, dels grups de tota la vida. Antonio Molinero.
1: Sí, el percussionista del grup ens va parlar en la ràdio.
2: Encantado, como cada año, estar con vosotros. Preparadísimo, porque además le comentaba ahora fuera de micro a tu compañero que hay actuaciones de esas que uno espera como agua de mayo, ¿no? Como se suele decir. Y desde luego una de ellas es Pared del Vallés, que yo no sé si los oyentes lo saben, pero llevamos la friolera de más de 25 años. Incluso hubo un año que tuvimos dos conciertos, porque subimos en fiesta mayor y luego subimos también en carnavales. O sea que ya ahí he establecido un lazo indivisible, creo yo, entre Pared y Apache. Pues sí, porque luego además ocurre otra cosa, que me recuerdo uno de los días que estábamos allí, que había mucha gente que eran de la provincia de Jaén, y entonces me enteré que Pared está hermanado con un pueblo de aquí, de la provincia de Jaén, que se llama Chillueva. Fíjate, hay otro lazo más de unión, por otra parte, además del musical, ¿no?
0: Doncs sí, aquest jazz, que són de Jaén, sí. Està clar. Apache, actuen a les 11, després què hi ha?
1: Just a les 12, el rellotge de Parets, que es tornen a juntar els gegants, grallers, bestiari i els diables.
0: Al final no diables, ens van dir que no, però només gegants, però que sí, que aquí un error del programa, però al final rellotge i va amb els gegants. El ball de festa major amb la xata i després qui actua?
1: Ja tenim una altra vegada concerts al Parc de la Linera, en aquest cas Flashy Ice Cream, un grup de Sabadell, de pop urbà català, que també vam tenir als nostres estudis, bueno, amb una trucada a un dels seus membres, l'Sneaky Flex.
0: I després a DJ Marc Cra.
1: El Paratà, que torna una altra vegada per festa major, repeteix a l'hivern, repeteix a l'estiu, i torna amb la seva sessió que enganxa els joves amb reggaeton, electrollatí, música de tota mena, i que començarà a 3:45 de la matinada.
3: Sí, home, jo espero que sí. Ho intento cada any, intento millorar una mica i bueno, fer sessions més amenes per tothom i perquè tothom ho passi bé. Sí, bueno, és complicat agradar a tothom. Vull dir, hi ha un canvi molt gran de lo que escoltem la joventut. Crec que per això ho han muntat molt bé des de la festa major, perquè al final, aquesta gent de 40, 50 anys pot anar abans. Normalment tampoc es queden fins tan tard, excepte alguna excepció. Llavors, ho han muntat bastant bé perquè han fet música per tothom. Vull dir, al principi una mica de 80s, 90s, grups que venen a versionar cançons. Clar. I això, vull dir, jo crec que cada any s'estan millorant amb la festa major. I que ho estan fent molt bé.

0: I una novetat, el despertafoc, sempre i quan es pugui fer amb el pla Alfa, veritat?
1: Sí, veurem a veure com evoluciona tot aquest tema meteorològic.
0: I anem al diumenge.
1: Passem ja a diumenge de Festa Major, diumenge 26, que a les 9 del matí s'obrirà la primera activitat, que és el campionat de futbolí en blanc i blau, organitzat per la penya blanc-blava de Parets i Sam.
0: Primer esmorzar i a les 11 ja li pots fotre futbolín.
1: Exacte. Primer botifarra i després a jugar.
0: Formalitzar després la... Bueno, lògicament alguns ja vindran a les 11 perquè estaran cansats sí. de la nit abans.
1: Exacte.
0: Però bé, ja ho sabeu que hi ha el futbolí. Ens en parlava en Jordi García, el seu president.
2: Pues sí, ja no fer-la seria una cosa
0: rara.
2: I ja, bueno, mentre es pugui, pues intentarem fer-la. D'entrada marquem horari de 9 a 11, no passaria res. Si ve algú més tard, pues no passaria res, perquè seguim amb el servei del bar fins que acaba el campionat de futbolí. Bueno, oficialment a data d'ahir, de les 32 parelles que es poden escriure, hi ha 22. Encara queden dies i ja pel que queda està clar que tornarà a estar ple, horaris de l'espera... O...
0: Perquè quants futbolins tindreu?
2: 4. Estem jugant amb 4 futbolins. Un amb 4 grups, després ja són eliminatòries, no? Quarts de final, semifinals i fins la final.
0: No? Suposo que molts repeteixen, no?
2: Sí. Els que ja arriben quarts de final, semifinal, són fixes, no? I de tant s'escapa alguna parella. I tiren al mar la pintadera. Yo no me quiero ir
0: jamás de la tierra donde... Bé, què més el diumenge?
1: A partir de les 10 del matí, l'associació fotogràfica estarà al parc de la Linera amb un fotocall per poder fotografiar-vos amb la màgia de les bombolles.
0: I a les 12 del migdia?
1: A les 12, concurs popular pels 47 anys de la Comissió de Festes, on es votarà la millor truita de Parets.
0: Ah, mira... A fer truites? Tu en saps a fer truites? T'agraden? Queden bé?
1: Podria fer-les. Que em quedin bé o no, és una altra història.
0: Això ho valoraran els tècnics, no?
1: Sí, i a més ens donaran tots els productes, o sigui
0: clar,
1: que...
0: Clar, només has de portar la paella.
1: Exacte.
0: En Juli Bosch ens en parlava.
3: Que ja anem veient que la Comissió de Festes cada vegada són gent més gran, la gent jove no s'incorpora per treballar i produir ingressos per l'Ajuntament perquè pagui la festa, perquè això és el que ha fet sempre la Comissió de Festes. Llavors sí que, evidentment, participen en un munt de coses, i una de les coses que van aportar, oi, ara aquest serà el tercer any, és aquest concurs de tuites que té molt, molt, molt, molt d'èxit. Llavors, aprofitant que també hi ha el jazz vermut i que fem la capta solidària amb el vermut i les patates que servim, doncs mm-hmm. fem aquest concurs que està tenint molt, molt d'èxit. Crec que ja no queden places, no estic segur. Si algú vol participar, que truqui corrents a Can Rajoler, per si en queda alguna. Uh-huh. I bé, tots engrescats, i engrescats també els claro cuiners, sí. La Rosa Parera, el Joan de la Pèrgola, que fan de jurat, i també recalcar el Bonària Can Volart, que ens participa absolutament amb tot l'organitzem, ens posa tots els productes, ens posa els premis,
0: carai,
3: ens ho posa tot.
0: Molt bé.
3: Vull dir que
0: destaquem.
3: Queda una activitat força ferma.
0: I després, jazz.
1: Jazz vermut al parc de la Linera, sí, amb el grup A Contra Blues, que aquest any estan de gira del seu 20è aniversari.
0: Què més?
1: Al barri antic, a les 5:30 de la tarda, hi haurà ball i passejada de gegants amb un inici de cercavila a Canoms.
0: També espectacle infantil.
1: Sí, a la plaça de la Vila, l'Ali Bigut, de Fantàstic. És una animació familiar i organitzada per l'escènica familiar de Parets. També una gincama familiar al parc de la Linera a partir de les 7 de la tarda, un atrapa la bandera. Les inscripcions estan ja tancades i l'organitza l'associació Rodola. Una mica més tard de les 8, a les 8 i quart, bingo musical a la plaça de la Vila amb el duet d'Ambient i Juan Reina, un bingo musical d'humor.
0: Tot i que a última hora en Juli ens va dir que hi hauria un canvi.
3: No, el Juan no, perquè al final el Juan no podia per horari, vindrà la Consu.
0: Ah, la Consu.
3: Sí.
0: Vale.
3: Vale, vindrà la Consu. Bé, doncs és el duet d'Ambient que tots coneixeu, que ens fan el tradicional ball de Festa Major d'hivern al pavelló, i que ja ens han fet el bingo musical l'any passat, i ara tenen un especial cançó de l'estiu. Per tant, prepareu-vos les cançons de l'estiu. La cançó de l'estiu, perquè a més, bueno, ells fan aquest dinamisme i també amb la Consu, el Juan Reina, que sempre hi participen, donant aquest toc d'humor més participatiu i més engrescador, i és un bingo molt a bé i molt, molt divertit, perquè va, està molt pautat, fa participar molt la gent. Bueno, si la gent ho recorda, doncs, hi ha, no és que hi hagin línies, sinó de cop i volta doncs, truquen a la participació, llavors ens pugen quatre i aquests quatre s'enfronten per tenir un premi. Bueno, està molt engrescat i val la pena. Porteu, per cert, que això no ho hem posat a la propaganda, sobretot qui vulgui participar que porti llapis o boli per poder tatxar els cartons.
0: Continua amb la sessió Revival de Prince Revival. Després, si ho permet, el Pla Alfa, el correfoc dels Diablets, no?
1: Sí, pel barri antic, amb els Diables de Parets.
0: I després, concert.
1: Concert al parc, un concert xulo, també.
0: El grup estrella, no, podíem dir?
1: Sí, Doctor Prats, que aquest any estan de gira, que es diu Festival, i vam tenir el seu líder a la seva veu aquí, també, als estudis, parlant-nos sobre la seva actuació de Parets.
4: I tant. Bueno, nosaltres ja, quan comença el maig o juny, ja som la posta a punt, o sigui que estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs, mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ucles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançó. De la nit el teu cos va fent de mi, que es desfaci tot el llet,
0: massa vell, que si estic amb tu la nit serà una festa. Sempre... Doctor Prats, el grup Estrella a les 11, el diumenge. També, a qui no li agradi i prefereix veure una pel·lícula, té aquesta opció, en veritat?
1: Sí, té aquesta opció a la plaça de la Vila i seran 110 minuts de la pel·lícula Wolfgang.
0: I en Juli Bosch també ens en parlava d'aquest cinema a la fresca.
3: Sí, el que hem fet és traslladar, perquè el cinema, al posar l'aparcament la línia, tenia interferència directa amb l'escenari del parc, sí, perquè li arriba el so, i el que hem fet ha sigut també perquè l'espectacle de Festa Major no acabava de rullar i tampoc hi han per la gent gran espectacles de qualitat que valguin la pena, i el que hem dit és pues, traslladem al cinema i el farem a la plaça. Així que després del bingo musical tindrem la pel·lícula tranquil·lament a la plaça, el Wolfgang, i es podrà gaudir plenament en aquí mentre en el parc va sonant els concerts.
0: Després, què tenim?
1: A la 1, al Parc de la Linera, un concert de versions amb una altra orquestra, en aquest cas l'orquestra Maribel.
0: I acabarem...
1: Acabarem amb una sessió musical, també al Parc de la Linera, amb Bacanito, que és una sessió més de reggaeton underground i dembow.

0: precisament de Bacanito ens en parlava també el tècnic de cultura, Juli Bosch.
1: Correcte. Això és un Joves de Parets que han muntat una empresa l'any passat. Fan aquest reggaeton més antic, més underground. I ens van venir al darrere aquest any i vam dir, home, doncs mira, donem també oportunitat. Per tant, tots els discjòqueis que tenim són per a tants. Vull dir, molta participació per a tant.
0: Bé, anem al dilluns. Dilluns, qui estigui també acalorat pot anar al tobogan, eh? També?
2: Una altra vegada al carrer Monistrol. Aquesta vegada les activitats comencen una mica més tard perquè podem dormir tots. A les 11 del matí estarà aquest tobogan de Splashlight.
0: I els més peques a la tarda tenen un lloc imprescindible. Quin és?
2: En el parc de la Linera hi haurà activitats familiars.
0: El Linera
2: Park, evidentment.
0: Què hi haurà, per exemple?
2: Hi haurà petits somnis de la companyia Pájaro Jocs, que és per la primera infància. Hi haurà l'Animalada amb la companyia Catacrac, un espai de jocs familiar.
0: De Ferralla, en
2: de Ferralla.
0: Sí.
2: També hi haurà
0: Ciutatotxos,
2: amb la companyia Passa Barret, un espai de construcció amb totxos, evidentment, i la companyia L'Obrador portarà un poblat de cabanes per poder construir amb la família.
0: A 7:45, lliurament de la recaptació solidària, veritat?
2: Sí, a la plaça de la Vila, amb l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental.
0: I dilluns també comença el concert de...
2: De l'Orquestra Internacional Maravella, que com sempre... Bueno, aquest any, a més, són el seu 75è aniversari, i que com sempre faran el seu tradicional concert a la plaça de la Vila.
0: I esperem que no afecti també el Pla Alfa amb el Castell de Focs.
2: Exacte.
0: Diuen que plourà inclús el dissabte. Deien, anunciaven que podria ploure dissabte. Això vol dir que baixaran les temperatures. Esperem que això pugui permetre el gran Castell de Focs piromusical, veritat?
2: Sí, a les pistes d'atletisme, en pirotecnia, Manel Estalella, que també vam poder parlar amb un dels membres aquí a la ràdio i ens va dir que no ens preocupéssim perquè si no podíem estar a les pistes d'atletisme que el podríem veure arreu de Parets.
3: Bueno, consisteix en un munt d'efectes, no? Que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a Parets.
2: Perquè quan dura exactament?
3: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
4: Interpretamos las canciones de la gente que un día pasó por nuestro hotel. Pero por favor, que no nos...
0: Després concert d'Hotel Cochambre.
2: Hotel Cochambre per acabar ja tota... Les activitats d'aquesta Festa Major 2025 faran el seu concert de versions festives al Parc de la Linera.
0: En acabar el concert de Cochambre, les barraques que hi ha, tant de bàsquet com d'handbol, com de la Protectora, com Diables, podran posar musiqueta un parell d'hores per tancar la festa, que això també està bé, i a més entre família, no?
2: Exacte, sí.
0: Recordeu que també hi ha el bus de Festa Major amb un horari gratuït, que això també els hi va bé, sobretot els que viuen a la zona de l'Eixample. I sobretot recomanem beure amb moderació, que això és un tema que hem de tenir en compte. Ja sabem que joves i no tan joves, doncs a vegades es passa una mica, no? I sobretot sí, per estalviar problemes.
2: Hi haurà... Anem amb compte, sí.
0: I hem de dir que hi haurà molta seguretat. La policia local ha fet un desplegament, juntament amb altres cossos, doncs, per la Festa Major de Parets. Doncs hem fet un repàs, mira, ràpid,
2: de un repàs Festa ràpid Major, de tot el que tenim a partir d'avui, que és ja el toc d'inici.
0: Va, i acabem amb una mica de musiqueta que sentirem avui a la nit, en aquest cas a la Festa de la Ràdio. Què et sembla?
2: En la sessió de l'aniversari de Rap 107 i del programa Activa-te.
0: Va, endavant, que vagi bé.
2: Adéu.
0: I ara dintre de poc,
2: sí, connexió a baix. Sí, estarem en directe a la plaça de la Vila.

0: balcó.
1: Falta un minut per a 6:45 de la tarda i especial festa major amb el pregó, com sempre fem aquí a Rap 107 cada any. I ja tenim els nostres companyes Rosa Díaz i Júlia Segura a baix, amb Heribert Gallardo a la part tècnica. Rosa, què tal? Com
2: molt
1: estàs?
2: Molt bona tarda, molt bona tarda a tothom. Espero que ens esteu bé, perquè tenim el grup Nexar Percussion, que està animant la festa i donant pas a aquest inici de festa. Estem aquí a la plaça de la Vila, com molt bé deies, acompanyada de la Júlia Segura. Bona tarda, Júlia.
3: Hola, què tal?
2: Anem a veure si podem fer una petita connexió, que ens puguin escoltar bé de com s'està vivint l'ambient. Una plaça de la Vila que comença a omplir-se, les figures que es comencen a col·locar amunt carrer Major. Ja hem vist en Josefé passar, i els diables i els gegants que també es comencen a col·locar per d'aquí a poquet fer aquest toc d'inici. Abans de res, volem parlar amb en Jaume Frus, perquè de seguida haurà de tocar les campanes i llavors no volem interrompre ni fer-lo sortir d'hora. Jaume, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què tal? Com estàs?
4: Tot a punt de tocar, fer sonar la Rosalia, la Maria, l'Eulàlia i, com no, la Teresina, que d'aquí una estona la podrem sentir per tot el poble.
2: A quina hora?
4: 4:45.
2: O sigui, ens falten 5 minuts exactes.
4: Falten 5 minuts, exactament. Sí.
2: Per què és tan important aquest toc de campanes d'inici de festa?
4: Sí, és l'inici de festes, és un costum ja de molts anys, i aquí s'ha volgut mantenir de que l'inici de festes sigui el toc de campanes de l'església de Sant Esteve. I, bueno, i estic molt content de poder-ho fer jo, i que duri, i que la gent en pugui gaudir.
2: Sabem que estàs molt en forma, que tu puges i baixes escales cap al campanar,
4: sí,
2: que no et falta temps per pujar, però avui et permetràs el luxe de fer-ho sense pujar escales, no?
4: Sí, avui ho farem sense pujar escales, perquè sí que ja he acostumat a pujar escales de la mateixa manera que pujo a Ràdio Parets, doncs també pujo...
2: Sí, perquè no tenim ascensor.
4: També pujo al campanar, però les escales del campanar són molt generoses per un motiu, perquè abans els campanars eren una mica les escales molt estretes, molt antigues. Aquí, com que van fer-ho després de la guerra, les escales són generoses i es pot pujar bé.
2: Són més amples, vols dir?
4: Són més amples. Al ser més amples, exacte, doncs dona que jo també pugui pujar.
2: Ah, són més còmodes.
4: Perquè n'hi ha que són de pedra, costen una mica, i aquestes no. I tothom... Per mi és un honor poder pujar i que duri.
2: I tant. Jaume, com podem diferenciar les campanes? Com podem diferenciar el toc de les campanes? O no es diferencia una de l'altra?
4: Sí, bueno, ara primer es tocaran uns tocs, que serà tang, tang, tang, i llavors es toquen una... Llavors toquen totes d'una manera alegre.
2: Ahà.
4: Però és que hi ha moltes maneres. Hi ha la de difunts, que avui no toca.
2: No toquen.
4: Millor que no toqui. Hi ha la el toc festiu, que serà el d'ara, també el toc de bateig i el toc litúrgic de missa. Però avui és completament diferent. Avui serà un toc que dura 2 minuts i mig, que és un toc alegre, de festa major, la festa major de Parets.
2: La gaudeixes, la festa major, Jaume, tu?
4: Sí, sí, jo, com sempre, si puc, la segueixo a tots els actes que pugui.
2: Doncs no t'entretenim més, perquè els minuts passen.
4: Sí, d'aquí un parell de minuts sentirem el toc.
2: Ja ho tens tot a punt, que no falli res, eh?
4: No.
2: Gràcies, Jaume. Doncs, Júlia, sí, seguim aquí a la plaça de la Vila després d'aquest Nexar Percussion, que és el que vindrà.
3: Hi haurà, com deia abans en Jaume, el toc de campanes i el toc d'inici de festa major, que aquest any, pel seu 30è aniversari, estaran la colla de gegants Grallers i el bestiari de Parets.
2: Hem de dir que encara seguim en fase 3 d'alerta per foc, és a dir, que tindrem avui el foc típic dels diables, a la tronada... Ja veurem, perquè segur que s'han inventat alguna cosa i ens sorprendran, però de moment no en tenim. Ahir ja es va fer la representació de la llegenda de la Pedra del Diable sense foc. Van sortir molt ben parats, van fer una actuació molt vistosa, amb un altre tipus d'atractiu que no desvallem, si avui ho han de tornar a repetir, no?
3: Sí, però segur que durant el cap de setmana la cosa millora i els diables podran fer el seu correfoc, que és el moment on més foc hi hauria, i esperem que es pugui dur a terme. Segur que millora la situació.
2: Doncs ens agradaria parlar amb algú de diables. El que passa és que estan una mica liats. Anem a veure si tenim l'ocasió de poder parlar amb algú i que ens expliqui com està aquesta situació, no? Diables o gegants. Anem a veure si podem parlar amb ells. que passa és que estan ultimant detalls, Roger Sant Martí.
3: Estan preparant-se ja.
2: De gegants, i no voldria destorbar-lo, però sí que ens interessaria saber doncs, què és el que faran. Ens acostem a Roger. Roger, et podem fer una pregunteta? Com ho teniu? Com ho porteu?
0: Bé, patint una mica pel tema aquest del Pla Alfa 3, que ens ha fotut en l'aire tot el que volíem fer de pirotècnia que teníem preparadíssim, però igualment amb molta il·lusió de començar la festa major, ja veus, mira, amb confeti la mà, i a punt de començar doncs, el toc d'inici, escoltar el pregó.
2: I la pedra? La pedra també serà com ahir?
0: La pedra serà com ahir, amb tota la il·lusió, els que vam poder-ho veure ja ho van veure, que tot i no portar foc, ho va semblar. I aquesta és la idea del que, de que puguem tenir aquesta sensació de que tot l'esforç que hem fet durant aquest mes d'assajos es pugui veure reflectit aquesta nit. Moltes gràcies. Fins ara.
2: Sembla que tot va endavant. Sembla que tot va endavant i que el meu micro falla, no, Júlia?
3: Sí, em sembla que sí, t'acosto el meu.
2: Doncs això, sembla que tot va endavant, que tenim una festa que, tot i que no tindrem el foc, ja tindrem l'ambient clàssic típic que porten i aquest bon rotllo, no?, que ens donen tant diables com gegants. A tu què t'agrada més? Series capaç de triar gegants o diables?
3: A mi, per l'espectacle que munten, em sembla que els diables molen molt. Ja hem dit, bueno, ha dit el Roger abans que, tot i que no hi hagi foc, la pedra del diable va anar fantàstica. Tu també ho has dit, que es va lluir igualment encara que no hi hagués foc. O sigui que els diables... M'agrada molt també el rotllo aquest picaresc que tenen i crec que són molt guais. Però, evidentment, els gegants, que són també part de la cultura aquí de Parets i que porten figures tan importants per al nostre poble, doncs, evidentment, també són importants en aquesta festa major.
2: Sembla que s'estan preparant les campanes. Tenim el Jaume Enfronsià amb el mando, el comandament a la mà perquè pugui sonar d'aquí no res les campanes del toc d'inici d'aquesta festa major 2026.
3: També l'estaven entrevistant, li estan fent un vídeo per la tele. Segur que estarà supercontent el Jaume de després veure'l perquè són molts anys també que porta fent aquesta activitat.
2: Doncs escoltarem les campanes d'aquí no res, també ens callarem i escoltarem com sonen, perquè tothom que no pugui estar aquí a la plaça avui, que ens estigui escoltant des de casa seva o estiguin veient a través de la tele, que també ho estan veient a través de via streaming, doncs ho puguin gaudir, puguin sentir aquestes campanes que tenim a l'Església Sant Esteve de Parets del Vallès.
3: Veiem els gegants també que s'estan preparant al fons de la plaça per poder venir i entrar en aquest 30è aniversari, que són ja, i la plaça de la Vila, que de moment es va emplenant poc a poc, de gent que també porta gelats.
2: Si vols, anem a entrevistar algú altre. Anem a veure en Ramon Maria Sauri, per exemple, que és de la colla de... Bona tarda. Ramon, què tal? Com estàs?
5: Bé, preparats per participar amb el preu de festes.
2: Els canvis d'última hora, com es porteu?
5: Bueno, al final és un tema de respecte que no podem ser diferents que els altres. Estem, suposo que perquè estem a prop de Gallecs, pel tema que sigui, i, bueno, doncs s'ha de respectar, és una decisió que no podem passar-hi res, i sí, desllueix una mica, però jo crec que ahir va quedar prou bé amb com van a la pedra, i avui suposo que igual de bé.
2: Vau demostrar que teniu alternatives i altres opcions per fer festa.
5: Sí, i els diables van sortir quan sortien les carioques amb uns mocadors, amb els vanos amb unes llums. Bueno, es va, suposo, improvisar a última hora. Prou bé, prou bé.
2: Bona festa major.
5: Igualment, moltes gràcies.
2: Escoltem les campanes.

0: Seguim escoltant protagonistes de la festa major. En aquest cas estem just al davant de la parada que té la comissió de festes amb les samarretes d'aquesta edició de festa major, i tenim aquí alguns dels protagonistes d'aquesta festa, d'aquesta comissió de festes. Hola, què tal?
1: Hola, que... molt bé. Molt bé, molt bé.
0: Tot a punt per l'inici?
1: Tot a punt per l'inici, ja està tot a punt.
0: Molt bé. Us ha vingut molta gent a comprar samarretes?
1: Sí, queden, de la meitat de les talles ja no queden.
0: Molt bé. Vosaltres, com viviu la festa major des de la comissió de festes?
1: Pues bé, molt, mira, molt divertida, molt bé, ens ho passem bé.
0: Què podem esperar de la festa d'aquest any?
1: Passar-t'ho bé, passar-s'ho bé. És que això, clar, depèn molt de la persona, no? Però, bueno, passar-s'ho bé.
0: Tu hi ha alguna activitat que vulguis anar a veure?
1: No, jo no, jo tinc feina. Jo quan surti d'aquí tinc feina.
0: Tens feina, molt bé.
2: Júlia, què t'assembla la samarreta de festa major?
0: Molt bé, molt maca.
2: Estem aquí al costat de gegants, que estan tocant els tambors, estan animant aquesta festa. I anem una miqueta més enrere per poder parlar també amb altres persones que estiguin per aquí a la vora. Mira, parlem amb la Caral, si et sembla.
0: Sí, que és just...
2: Hola, Caral, bona tarda.
3: Ah, què tal?
2: Com va anar Veus de Parets?
3: Ah, molt bé, va ser molt emocionant, molt divertit.
2: Contenta amb el resultat?
3: Molt contenta perquè la platea estava superplena i estic molt agraïda de que sempre... Bueno, tots estem molt agraïts de tenir un públic tan fidel. I perquè vam patir molt fins l'últim moment, però els actors després es van créixer molt a l'escenari i va ser molt bonic.
2: Això vol dir que ja estàs pensant en l'any que ve, no?
3: Sí. Sí, clar, normal, sí. Sempre quan s'estrena és molt inspirador.
2: Bé, la festa major com es presenta?
3: Ai, doncs ara ja molt, molt descansats i amb moltes ganes.
2: Què és el que més t'agrada a tu?
3: M'agraden molt els gegants. I des de l'any passat, el nostre preferit amb la meva filla i jo és la festa de l'espuma.
2: I més amb aquestes temperatures, no?
3: Sí.
2: Doncs això demà, a les 6 de la tarda...
3: A Lluís Piqué.
2: No t'ho perdis.
3: No m'ho perdré.
2: Gràcies, bona festa major.
3: Igualment.
2: Doncs vinga, doncs, més protagonista, Júlia. Anem a posar-li el micro a les persones que tenim aquí al davant, com per exemple el nostre company, en Carles, que ja ha baixat dels estudis.
4: Hola, què tal?
2: Què tal, com estàs?
4: Bueno, veig que ja s'està omplint de gent. Ara parlava amb en Joan Gorina de Diables i en principi demà estaran en Pla 2. El que passa que, bueno, es podrà fer el correfoc, però hi ha alguna interpretació de que segons quins focs en l'aire no es poden fer. Però, bueno, que es farà en principi el correfoc, sí.
2: D'una manera o una altra es farà.
4: Es farà,
2: doncs
4: els barçots, les carretilles, tot això, sí. El problema són els petards que volin molt en l'aire, saps?
2: Que agafin massa altura,
4: sí,
2: no?
4: Sí, això mateix. Doncs, però en principi tot es podrà fer.
2: Doncs vol dir que podrem gaudir de,
4: sí,
2: de l'espectacle de
4: sí,
2: Diables.
4: Sí. Correcte.
2: Doncs acaben de tornar les campanes, ara ja està Nexer Percussion tornant a animar una miqueta la festa i estem a punt, doncs, perquè d'aquí a poquet arribarà el pregó. Res, ens falten menys de 20 minuts perquè arribi el pregó de festa major. En aquesta ocasió, aquest 2026, serà dedicat als 30 anys de la colla de gegants, grallers i bestiari i els Diables de Parets, perquè commemoren aquests 30 anys de vida junts, que no està gens malament aquest aniversari, eh?
4: Doncs sí, i aquí ja comença a omplir-se, sobretot per veure una mica com serà aquest pregó, que tothom està dubitatiu, veiem què es dirà, no?
2: A veure qui sortirà, no?
4: I quins comentaris es diran, perquè... hi haurà un
2: no
4: nexe d'unió,
2: no
4: hi haurà un speaker,
2: sí,
4: no?
2: Sí, no ens oblidem que Diables té aquesta picardia, no? Tenen aquests barçots que tenen doncs, la seva gràcia, no? M'imagino que estaran inclosos algun barçot dintre d'aquest pregó. Sí, sí, el nexe d'unió, l'speaker que farà d'enllaç serà en Robert Gobert, que fa una mica d'enllaç i de mestre de cerimònies d'aquest pregó. Doncs, si us sembla, parlem amb persones que tenim per aquí.
4: Doncs sí, anem a preguntar aquí a algú, un que està menjant un gelat. Hola, què tal?
5: Està molt bo.
4: Com et dius?
5: Santi.
4: Bueno, ja et comences a refrescar una mica d'aquesta calor, no?
5: Sí. Aquest gelat és l'inici de festa major. Cada any, només em menjo aquest. Cada any aquest.
4: Escolta, la festa major, com la veus tu? Quines ganes i què és el que t'agrada més?
5: Home, moltes ganes. Amb els amics ens juntem cada any... els 4 dies, juntem per sopar, anem a la fira amb els nens ara, i bueno, l'inici, doncs ara, amb moltes ganes.
4: Veig que vas amb nens als concerts de la dinera, és una altra història o què?
5: Ja no, ja, això ja ha passat, ha passat.
4: Diguem, més amb els nens i activitats de nens.
5: Exacte, activitats de nens, als gegants ja els agrada molt, així que farem gegants i ja que podem.
4: A disfrutar de la Festa Major.
5: Gràcies, igualment.
4: Doncs, clar, si qui nens petitets, doncs els concerts de la ninera se'ls hi queda una mica lluny, eh?
2: Encara no els hi toca gaire, no? Què estan fent ara, Júlia?
0: Doncs ara estan fent ja el toc d'inici de Festa Major aquí a la plaça de la Vila, els gegants, els grallers i el bestiari de parets, que tornen a tocar una miqueta, posen una mica de música aquí a la plaça de la Vila abans de començar a baixar i d'aquest pregó que, com dèieu, el Robert Govern, però que està dedicat, evidentment, al 30 aniversari. I just estava veient una sabarreta que m'ha semblat superxula, de la colla dels gegants, d'aquest 30 aniversari, que t'he dit, Rosa, que estava superxula i m'ha agradat un montón, que la part de darrere porta els gegants de parets.
2: Sí, una sabarreta molt maca que haurem de mirar a veure on es pot adquirir.
4: Doncs més opinions de paretans que estan per aquí esperant la Festa Major, què tal?
6: Molt bones, però moltes ganes de passar 4 dies de conya i de festa, està clar.
4: Bueno, tu ets un habitual de la Festa Major. Clar, ara amb canalla, activitat...
6: Ara visquem més de dia que de nit, però bueno, igual de motivats, com sempre.
4: Escolta, alguna activitat de nit sí que aniràs, no?
6: Home, està clar, és evident. Avui venen la Pedra del Diable i, bueno, tobogan, esplats, coses de dia, i a concert també algun dia segur que caurà.
4: Algun concert també caurà, no?
6: Home, avui toca...
4: A la ràdio,
6: no? Avui no podré, però demà sí que hi seré.
4: Ah, aquí és bo, però bueno.
6: Avui dormir d'hora.
4: Amb la canalla. Aquest o que sobretot aneu, Linera Park, ara sobreu amb la canalla... Tot.
6: Ah, pues farem una volteta per aquí, anirem a la Linera per fer la tarda, que ja està fresquet, i després ja vindrem cap aquí. I amb els col·legues a passar una bona Festa Major.
4: Amb els malindros.
6: Amb els malindros sempre.
4: Bona Festa Major.
6: Igualment, gràcies.
4: Doncs aquí es veu la més major. De moment he agafat papes amb nens, eh? Vull dir que...
2: és el que més hi ha.
4: Aquest sí, aquí, eh? Aquesta hora sí.
2: Aquesta hora és el que més
4: hi ha. Certa hora que... Acabem, mira, que tenim aquí un altre paretà, que també li direm que s'acosti a la Rosa.
2: Ens acostem nosaltres. Què tal? Vostè és a fora, no?
7: Sí.
2: Què tal, senyor Talar, com està?
7: Bé, estupendo.
2: Què està esperant de la Festa Major?
7: Bueno, espero que funcioni bé i que no plogui.
2: Home, esperem que no, no?
7: No. Esperem que no plogui, però bueno, no se sent mai això.
2: Un senyor que fa moltes manualitats. Enguany has fet alguna cosa pel rellotge?
7: De què?
2: Si has fet alguna cosa pel rellotge.
7: No, només... Bueno, del rotxe no, ja està fet el rotxe.
2: Però del que sortirà, no, aquest any no fas res. No has fet cap manualitat de les teves.
7: Ja ho he fet.
2: Ja ho vas fer, ja ho vas fer en el seu dia, no?
7: Aquí a la Pedra del Diable, les lletres.
2: Les lletres?
7: El títol.
2: El títol de la Pedra del Diable. Que gaudeixis de la Festa Major. Ens escoltem malament, no? Que gaudeixis de la Festa Major.
7: Gràcies igualment per vosaltres.
2: Estem veient, Júlia, el gall.
0: El gall, que porta un ram al bec i està ja donant aquest toc d'inici amb la colla de gegants, grallers i bestiari. I veiem també el confeti que ens ha espantat una mica, sí, aquí al costat. El confeti que tiraven els de la colla de gegants.
2: A falta de petards, no? Doncs confeti benvingut, no?
0: Exacte, sí.
2: Hem de recordar, també... Júlia, que el gall és l'única figura que només la porten dones.
0: Exacte.
2: O sigui que aquí hi ha, aquí sota, aquestes sabatetes que veiem, aquestes espardenyes...
0: És una dona, exacte.
2: Una noia, amb edat suficient i força suficient...
0: Exacte,
2: per
0: sí.
2: poder... portar-la. Se'ns està costant, però molt a la vora, la Lisenda i en Marcel.
0: Sí, ens estan demanant que ens retirem una mica endarrere. Estan fent la colla de gegants una mica d'espai aquí.
2: L'espai és més reduït.
0: A la plaça de la Vila estan fent una mica d'espai perquè puguin
2: ballar. Han de ballar.
0: Exacte.
2: Han de moure's, han de tenir aquest espai, aquesta llibertat per poder moure els gegants amb llibertat i amb seguretat.
0: Exacte, sí. Molta gent amb telèfons fent fotos i vídeos, aquests gegants que estan ballant ja pel centre de la plaça de la Vila, i el confeti que el veiem ja tot pel terra emplenant la plaça de la Vila de color.
2: Doncs vinga, seguim amb més protagonistes, Carles.
4: Doncs sí, jo crec que són gegants. Hola, què tal?
8: Hola.
4: Sou dos gegants?
8: Sí.
4: Com et dius?
8: Irene.
4: Què, com veus aquesta Festa Major? I, bueno, i ara us toca, sou protagonistes aquest any.
8: Sí, bueno, doncs molt emocionant. És un moment que esperem durant tot l'any.
0: i que ho vivim molt intensament i amb molta alegria.
4: Ja ens va parlar l'Anna Dalmau, que és que veniu de la festa dels 30 anys, que va ser fa 4 dies, i ara el Festa Major, que ho celebreu amb el pregó.
0: Sí, sí, sí, ja és inici de festa i res, molt, molt contents.
4: Moltes activitats, estareu a totes els gegants, segur, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Estaré...
4: Alguna més, amb la canalla?
0: Alguna més, bueno, demà al Gall, també, que ho vivim també d'allà de bon matí, de Cercavila...
4: I a les 6 del matí, ja sabeu d'hora, eh? Ja veu molt d'hora, eh?
0: Molt d'hora, molt d'hora.
4: Escolta, que us vagi molt bé a la Festa Major.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Acaba d'arribar a la plaça en Lucifer i en Vitro i se'ns han posat d'esquena, eh? Se'ns han posat d'esquena.
0: Li estem veient la part de darrere, que també és important.
2: Sí, sí, sí, mira, la cremallera del vestit de l'Elisenda.
0: M'agrada molt com se li mou el cabell, també.
2: Sí, aquests rínxols que té, eh? No sé si els nostres oients l'han vist tant de prop com l'estem veient nosaltres, eh? Els gegants, que impressionen, eh? Com els fan moure, que sembla que siguin realment els propis gegants, sí, els que es mouen, eh?
0: Exacte. Deu pesar molt, una figura d'aquestes?
2: Doncs, si no estic equivocada, sobre uns 70 quilos.
0: Déu meu.
2: Sí, sí, sí. D'un-hi-do, eh? Moure, ballar, donar voltes.
0: Sí.
2: Deu ser. I la calor.
0: Això és important, també tenir un compte, el calor.
2: Per sort, són molts portadors i es van tornant, no?
0: Exacte.
2: És tota l'estona el mateix portador. I van voltant aquest cercavila. Però mira, van a l'unisono, eh? Els tres van, sí, ballant.
0: Sí, sí.
2: I en Vitro davant, amb aquests ulls vermells que als infants no els hi agrada gaire, eh?

0: Pessebre, què tal? Senyor Oliver.
1: Bona tarda. Aquí gaudint ja del començament de la festa major.
0: Què? Com la veus, aquesta festa major d'enguany? Amb molta calor?
1: Molta calor. Sembla que vol baixar una mica. Però ara tenia l'esperança que tinguéssim una mica de foc, però acabo de llegir que pels focs millor no ens arriesguem.
0: Avui no.
1: I avui no toca.
0: Demà crec que sí que estarà en pla 2 perquè baixarà una mica la temperatura, però a veure, tu t'agrada la festa major, no?
1: Molt, molt, molt, molt, molt. Jo tota la vida sempre he procurat ser-hi tot el que puc. De vegades hi ha coses que no pots, però miro d'estar a molts llocs, perquè m'agrada molt.
0: Orquestes, home, ve a la Meravella el dilluns.
1: Sí, no? sí, i tant, i tant, i tant. També aquest any, bueno, com l'any passat, ja ve la Xata, que va venir a Lliçà.
0: Sí, correcte.
1: I també anirem al concert.
0: També
1: i...
0: són bons, sí.
1: Sí, ho fan molt força bé, vull dir...
0: Potser no porten tanta gent com a la Meravella, oi?
1: Clar, perquè el que els hi falta són instruments, que dic jo. Però tenen les veus, canta la que és família, el pare, la mare i una filla. I a més una altra noia. La filla l'any passat la vaig veure.
0: I molt bé.
1: Semblava que d'allò, però aquest any ha vingut a Lliçà i fantàstic.
0: Fantàstic. Doncs bona festa major.
1: Gràcies.
0: Doncs continuem ballant,
2: sí,
0: noi.
2: Sí, continuem ballant. Força gent tenim a la plaça envoltant els gegants. En Marcel, l'Elisenda i en Josefé i en Vitru i el Gall que estan davant. Són més petitets, lògicament no es veuen tant. Està aquí darrere, però els que estan davant sí. I juntament amb les masses, que són dels diaplacients a foc. En Vitru tampoc en té foc, lògicament, per aquesta alerta 3 que tenim i que es respecta, lògicament. El balcó es comença a moure, es comença a veure un moviment de... Júlia, entrar, sortir...
3: Entrades i sortides espontànies.
0: Crec que ens hauríem de moure, sí, potser, perquè estem en una situació apartada. Estem... O que com que està tot ballat...
2: És que ho tenim tot tancat.
0: Sí, estem al tancat i anem a situació... que ens puguem moure més cap allà.
2: Podem passar per aquí.
0: Sembla que ara han acabat la ballada. Ara sí que intentem passar.
2: Anem a passar.
0: Per aquí. I, com dèiem, dintre pocs instants començarà el pregó.
2: Mira, m'acabo de trobar a la primera de les portadores.
0: Sí, endavant.
2: Del Gall, Maria Rosa Naki. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Estava explicant a Rap 107, a Ràdio Parets, que vostè és la primera de les portadores del Gall.
4: Sí, guaita, per començar no em diguis de vostè.
2: Sí, perquè és molt jove.
4: No sóc jove, però és que no m'agrada el vostè. Mai. Sempre he volgut que tothom em parli de tu.
2: Doncs com estàs, Maria Rosa?
4: Molt bé.
2: Sí?
4: Dintre de la meva època, he tingut èpoques molt dolentes, però ara estic molt bé.
2: Com veus aquesta generació que porta el Gall?
4: Bé. Bé perquè, esclar, has de controlar que sàpiguen ballar. Bé. I ho veig que ballen molt bé. Nosaltres havíem passat un any enrere tot això que n'hi havia que el duien i no ho feien bé, però aquest jovent que tenim ara ho fa molt bé.
2: Continuant sent noies, no?
4: Sí. Sempre el Gall és de dones.
2: Ho trobes a faltar?
4: Ara ja no. El cor se me'n va, perquè això jo ara mateix jo dic jo, no els segueixo d'allò perquè ja no puc, però jo dic soc xocantera. M'entens?
2: Això es porta la sang, no?
4: Sí. Home, vam començar des del primer dia. Perquè jo quan van dir que feien allò de gegants i tot això, jo tenia un net petitet i ens vam apuntar. Però jo com a àvia per
2: acompanyar.
4: Exactament. I llavors es van fer els grups i quan van fer els grups el nano va voler ser diable. I esclar, després jo vaig dir, bueno, doncs el diable no, jo plego. I la colla no va voler que plegués. I em va costar molt adaptar-me, no a lo que feia, sinó al anar jo amb la colla, jo del que em seguia a mi, jo li diria 20 anys. I és clar, jo quan anava pels carrers, que anava a pobles, sempre mirava així, i pensava, aquells allà deuen dir, on va aquesta veia? T'ho prometo, Això, potser vaig passar quasi menys 2 anys així. Però un cop vaig vèncer això, jo sigo la dona més feliç del món anant amb els gegants.
2: Com recordes els inicis del Gall?
4: Bé.
2: Com va sorgir aquesta figura?
4: No recordo exactament si ja feia un parell d'anys o 3, que això no me'n recordo, perquè jo ja he oblidat les coses. però quan van dir que, doncs, que feien un gat,

0: ell i jo vaig estrenar. Ja el vaig estrenar i també vaig estrenar-lo quan ja després jo em vaig quedar al cap de colla del gall.
1: Quant pesa el gall?
0: 25.
1: I un gegant?
0: Cap a 60. 58, 60, 62.
1: I has portat algun gegant també o no?
0: Mai.
1: Doncs a disfrutar de la festa major, Rosa.
0: Sí, ja ho estic fent. Ara, a tot arreu, ha ensejat cada dia vingut, i ara ja vaig venir, avui també, i en fi, ho sento, és una cosa que ha sigut meva molts anys.
1: I és geganta, ho és per tota la vida.
0: Sí.
1: Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Bona tarda. Doncs com heu pogut escoltar, tenim una geganta, perquè ho podem dir així, és una geganta, la Maria Rosa Naki, que, com ja sabeu, és la primera portadora del gall, la primera dona que va portar el gall, i ja sabeu que només dones porten el gall. No sé on esteu.
2: Sí, estem aquí davant de l'Ajuntament, tot just esperant que falten 5 minuts per les 7 de la tarda, a punt de començar aquesta festa major. No sé si heu pogut trobar, heu pogut parlar amb Diables.
3: Sí, hem pogut parlar amb algun dels Diables i ens deien que estaven contents per haver fet aquesta pedra del Diable sense foc i que hagi sortit també bé. O sigui que desitgem que els hi vagi superbé al cap de setmana i a veure si millora la situació perquè puguin fer amb total normalitat el correfoc, que és una activitat molt important per ells.
2: Doncs sí, i superimportant. Bé, doncs, esperant aquí...
1: No surt ningú al balcó?
2: No, de moment no. No crec que triguin. Tenim aquí a l'entrenador del Parets, en Viri. Què tal, com estàs?
4: Hola, què tal, bona tarda.
2: Bona festa major.
4: Bona festa major, igualment.
2: Què, com espereu aquesta festa major?
1: Li posem cara, Carles, sí. Perquè la veu la tinc, vamos, sí, present.
2: La veu sí, eh?
4: Aquí,
2: no, que ara posem cara, perquè surts molt a la ràdio, però no t'havien ubicat la cara.
4: Exacte, sí.
2: Escolta, tu vas amb canalla, ara com veus aquesta festa major? A les nits o gaire?
4: No, de dia farem coses amb la nena i bé, a gaudir molt de la festa major i bé, esperem que sigui molt, molt bona festa per tothom.
2: Estàs de vacances ara?
4: No, encara no, el treball encara no, em queden un parell de setmanes i ja agafaré a l'agost 3 setmanes.
2: Per començar el futbol també?
4: També, sí, començarem el dia 17 i bé, també amb gana, però primer toca la festa major i després descanso una mica.
2: Viri, que vagi bé. Bona festa major.
4: Igualment, moltes gràcies.
2: Doncs amb Viri també hem parlat amb l'entrenador del club de futbol Parets.
1: I del futbol al bàsquet,
2: bé, sí,
1: no?
2: Sí, pots entrevistar l'Anna Alonso i el Toni Martín.
1: Doncs vinga, va d'esports, això.
3: Una autèntica bèstia del bàsquet. Anna, què tal?
5: Hola, què tal? Com estem?
3: Com estan en la festa major?
5: Molt bé, molt contents que comenci.
3: Què és el que més t'està agradant, de moment?
5: A mi que comenci, i molts dies de poble i d'estar aquí amb tothom, així que supercontents.
3: També teniu la barraca, vosaltres, a la linera.
5: Sí, la veritat és que portem ja dies preparant i ara ja està tot listo per estar ja 4 dies a tope.
3: Ara hem parlat amb algunes famílies que venien amb els seus nens i les seves nenes que deien que veien la festa major pel matí. Tu la veus pel matí i per la nit també?
5: Jo començo pel matí i després, si aguanto nit i matí, ho intentem. Però la intenció és poder ja estar tot el que pugui, la veritat, el que el cuerpo aguante.
3: Tens alguna activitat que hagis vist que tinguis il·lusió de veure?
5: A mi m'agrada el tobogán, perquè ara tinc un... Tengo un sobrino nuevo y eso siempre fa gràcia.
3: El teu germà.
5: Sí.
3: Que vagi bé la festa major.
5: Igualment, moltes gràcies.
2: Doncs opinions diverses. Veurem, doncs, al final, doncs, els que pugen ara a l'escenari. De fet, estem esperant que pugin, doncs, a dalt,
1: doncs,
2: al
1: mira,
2: balcó.
1: Doncs Carles, li passo el micro,
2: sí,
1: a la Júlia, perquè té aquí un dels DJs d'aquesta nit.
2: Ah, mira, el Juanca.
3: Sí, el DJ Juanca. Que el vam entrevistar fa uns dies.
2: I em sembla que fotrà molta tralla, no?
6: Fotrà molta tralla, sí. Amb el Jordi i amb el Lourense la liarem bastant.
2: Bueno, pensa que nosaltres ja els deixarem ben d'això amb clàssics com Atlantis i totes aquelles... però clar, vosaltres continuareu... Com és Hard Techno?
6: A veure, jo faré una mica de Tech House Techno per fer una transició del vostre a lo que vindrà després, i a Lourense serà Hard Techno. A saco. O sigui que jo crec que estem... Com, molt bé, perquè tot anirà així, una progressió ascendent.
2: El que sona el duro.
6: Ah, exacte. Sí, entre altres coses.
2: Per exemple, no? No sé, ara jo desconec, les DJs, hi ha aquella noia de Vite, no? David? David, una molt famosa que sona el sonar, també.
6: Una que tenim un local molt bona és la Fàtima Hagi, que no és catalana, però que és d'Espanya i és molt bona. I va molt al duro, també.
2: Molt bé.
6: I... Ah, bueno, tu dius la Charlotte Divine. Ah, vale, la Charlotte.
2: No sabia dir el nom.
6: Sí, sí. No,
2: aquesta és mítica.
6: Aquesta és mítica. Sí, molt comercial avui en dia, però... Farem una cosa més alternativa, però molt bé, molt bé, molt contents, la veritat que sí.
2: Bueno, i canviar una mica, no?, perquè a vegades la imatge de la festa major ho deixava perdre de la música electrònica, no?
6: Sí, bueno, comentàvem en l'entrevista que jo crec que la música electrònica també és cultura popular. I sobretot...
2: La màquina és catalana, diuen, no?
6: Exacte, la màquina, amb K, no?, és catalana. I el que ve després, doncs també, no? I crec que tenim un... Bueno, tenim moltíssima gent aquí que també fa cultura en aquest sentit. O sigui que molt guai, jo molt content.
2: Bueno, ens veurem després a la transició de quan acabem nosaltres i us poseu vosaltres a acabar de trencar la festa, de fotre-li canya.
6: Clar que sí, moltes gràcies i encantat.
2: Juanca, que vagi bé.
6: Gràcies.
2: Doncs bé, aquí el Juanca, que ens fotrà festa, aquí ens farà una foto l'Eri, un dels DJs d'avui de la festa de la... de nostra, de Rap 107, i d'Actívate, 31 anys, d'Actívate 46, de Rap 107, qui ho diu això? Tu, Rosa, jo no et dic que siguis més gran, ni molt menys, però tu ja hi eres.
1: Jo ja hi era. Home, des dels inicis no, però uns quants anys després.
7: Poquets.
1: Aquí estem, sí. I seguim. Ara a l'espera de que surtin al balcó.
2: Doncs sí.
3: Està tot preparat ja, tenim els gegants ja just a sota del balcó. Les úniques coses que falten és que surtin... I que comenci el pregó.
2: I què diu la presidenta de Triple, de l'associació de Triple? Què tal? Com estàs?
8: Molt bé. Aquí...
2: Bona festa major.
8: Igualment.
2: Com veus aquesta festa major? També amb canalla, tu em sembla que també la nit se t'ha acabat, o què?
8: Sí, bueno, intentarem escapar-nos alguna nit, però sí que és veritat que nosaltres ja la veiem des d'un altre punt de vista.
2: Vine a la festa de la ràdio avui, home, que fem una mica de sessions electròniques d'abans, de tota la... No?
8: Bueno, ho intentarem. Ho haig de negociar. Haig de negociar amb la família, a veure com ho coordinem.
2: Escolta, com veus la festa major? Què és el que t'agrada a tu?
8: Doncs nosaltres sempre seguim gegants, tot el que som castellers, cultura bàsicament popular, i no faltarem tampoc al vermut musical.
2: I amb Triple, que ara heu parat una mica, no?
8: Sí, ara estem de vacances, tornem el 17 de setembre, així que agafa força i ja disfruta la festa major.
2: Bona festa major.
8: Igualment.
2: Doncs més
3: cares
2: protagonistes.
3: Sí. De l'esport, que ara home, també es barregen amb cultura en el dia d'avui.
2: Doncs sí.
3: Veiem ja els Diables que estan baixant amb els seus estandards,
2: doncs
3: i posant
2: sí.
3: Una miqueta de música.
2: Ui, els estandards amb la calavera, tu?
3: Amb la calavera, fan una mica de por. Però molen, són guais.
2: I veurem el pregó, perquè a mi m'han dit... Bé, ja ho veurem, perquè m'han dit que no pugen tots. Però això ho veurem. Aviam si és veritat o no, els rumors que corren per aquí. A veure què tal el pregó de festa major, que com Déu es preveu, doncs amb aquest aniversari, com dèiem, tant de Diables com gegants que van néixer al mateix moment. I ara tenim aquí els timbals que no ens deixaran fer gran cosa, parlar gaire, però que intentarem que comenci ja i poder retransmetre el ple en directe.
1: El ple,
2: quina mania, eh? L'Eri també m'ho ha dit abans, el ple. El pregó.
1: El ple
2: no
1: la setmana que ve,
2: sí.
1: Dimecres.
2: Sí, deixa estar els plens. Avui estem de festa. Pregó de festa major, on els protagonistes són Diables i gegants, i aquí sentim els timbals.
1: Són els tabalers de Diables, i també són la colla de Diables, lògicament, que estan obrint la festa. Molt seriosos, molt concentrats, Júlia? Sí. Sona molt bé, això. Imagino que estan esperant que surti el pregoner al balcó per poder donar el toc d'inici, en aquest cas el pregó. Veiem moltes cares noves, també, dels tabalers.
7: Bravo!
2: Ara, molt bé, aquí els tabalers.
1: Molt bé, tabalers. Veiem també tabalers que abans eren del grup de tabals del casal de Cal Jardiner i s'han afegit ara a Diables. Comença.
9: Atenció! Atenció! I vosaltres aneu de fer un terrabastall.
10: Perquè després de 30 anys, l'Ajuntament
7: senyor, perquè voldria parlar amb vos.
10: I tant, secretari 2, digueu, parleu, expliqueu.
7: Mireu, l'Ajuntament de Parets és nostre! Tot Parets és nostre! I he de dir, Lucifer, que ha estat relativament fàcil, perquè només hem hagut de concedir desitjos a totes les persones que ens privaven, a les figures dels diables i a mi, secretari 2, a pujar a l'Ajuntament. Els hi hem concedit desitjos a canvi de la seva ànima. Per exemple, els hi hem concedit que aquesta nit, a les 12 de la nit, s'acabaran les obres del desdoblament de la via del tren. O sigui, que demà al matí quan us desperteu ja no hi haurà obres. Les vies estaran acabades i els trens funcionaran amb normalitat. Bueno, a veure, un moment. A Catalunya dir que els trens funcionen amb normalitat vol dir que els de Rodalies van tard. No, no. Els hem concedit que a partir de demà els trens a Parets del Vallès arribaran i sortiran amb escrupolosa puntualitat. Ah, i més coses hem concedit. Hem concedit, per exemple, que també aquesta nit la nova estació del tren estigui perfectament acabada. I no només això, sinó que recuperarem l'Avinguda Catalunya i el lloc on paren els autobusos a tocar de l'estació. És més, i també hem concedit que la nova estació tingui aire condicionat 5 estrelles prèmium. De tal manera que hi haurà una zona d'esbarjo per la canalla i una altra zona per la gent gran, perquè hi puguin passar el dia en els dies de calor extrema i no hagin de col·lapsar el cap. I sabeu què hem concedit també? Hem concedit la insonorització total del circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló. O sigui, que a partir de demà de matí, del circuit, si hi ha curses, no se sentirà res. A veure, feu silenci. Això, se sentirà això. Res de res. Ah, però no només això. També hem concedit que els festivals de música que es fan a la zona d'aparcament de Can Guitet també hi hagi un aïllament acústic, sobretot quan fan el Duro Festival. I no se senti res, només el piu-piu dels ocells. I prou. I què més hem concedit? Què més hem concedit? Ah, sí. És que, clar, hem hagut de subornar molta gent per arribar aquí dalt, eh? Sí, hem hagut de concedir, i ho hem concedit, que a partir de demà la C-17, en el seu pas per Parets del Vallès, sigui subterrània. Això sí, hi hagi 5 carrils per banda, tant direcció Granollers com direcció Barcelona. Ah! I posats a fer que ja no ens ve d'aquí els diables a l'hora de donar desitjos i concedir-los, hem concedit rotundament eliminar la rotonda d'entrada al circuit i la rotonda de Can Volart. Tot això ho hem concedit per arribar fins aquí i fer que l'Ajuntament sigui nostre, de l'imperi infernal de Lucifer. Digueu, Lucifer, au, parleu, parleu, sóc tot orelles per sentir-vos, que ja friso per servir-vos.
11: Sí, sí, ja parlo, súbdits meus. Estic orgullós de vosaltres, però de qui us heu quedat les ànimes?
7: Ah, les ànimes, oh, molta gent. Per exemple, d'en Juli Bosch, sí que no ens deixava entrar, no ens deixava entrar. Ah, del Jaume Enfruns, que també estava allà. No passeu, no passeu. I també de la Pepi Volart. Sí, sí, també. Ah, i dels membres de la policia local, que des d'avui, justament des d'avui a les 6 de la tarda, tenen un punt d'informació aquí baix, a dins les dependències de l'Ajuntament, i seran fins dilluns a la nit. De tota aquesta gent ens hem quedat les ànimes.
11: I del consistori, no heu aconseguit l'ànima de cap representant de l'Ajuntament?
7: Ostres, del consistori... del consistori... del consistori, justament, no. Què és important?
11: I tant que és important. Són els representants del poble. És bàsic tenir les seves ànimes.
7: Oh, doncs, aneu a buscar els membres del consistori. Sí, sí, aneu. I que algú de vosaltres... Bueno, ja, de fet, la porta ja està barrada i no pot entrar ningú més. Aneu a buscar els membres del consistori, sí.
11: Espereu! Veu que vinguin també els representants de dues entitats molt importants a Parets, sobretot en aquests dies de festa major. Un representant de la colla de diables i un representant de la colla de gegants grallers i bestiari.
7: D'acord, entesos, Lucifer. Vaig a dir-los també que entri algun representant de la colla de diables i algun altre representant de la colla de gegants, de grallers i del bestiari. I de... Ui, ui, ui, ui, però qui tenim aquí? Oi, no, ja podeu passar, ja, endavant. Oi, si hi ha la plana major de Parets del Vallès aquí. Hola. A veure, sí, sí. No, no, i si són tots i totes, sí. Hola! A veure, gent, que éreu de l'Ajuntament, perquè ara és nostre. Us he de donar una notícia, que no sé si us agradarà o no. I és que, prepareu-vos, diables, a partir d'ara, aquest balcó no és vostre, no. Aquest balcó és nostre! I ara, que ja ho sabeu, podeu fer dues coses. Enfadar-vos, emprenyar-vos, revoltar-vos i oposar-vos-hi, però ja us dic que teniu les de perdre. Sí. O també podeu fer com el Marcel, i com tants i tants paratans i paratanes que han venut la seva ànima al diable. O sigui, a nosaltres. A veure, per exemple, tu que tinc aquí al costat. Tu ets en Didac Cayuela, sí? Regidor de joventut, entre d'altres coses. Què tens a dir-nos al respecte?
12: Va vendre la meva ànima.
7: Sí, clar. No, no, a veure, què has de dir?
12: Home, jo crec que avui és el primer dia de festa major. Llavors, la meva ànima ara no està per pensar en aquestes coses, està per pensar en gaudir de la festa, en veure la plaça plena com està. Així que, si vols, ja quedem per dimarts, si encara ens queda força i podem negociar.
7: No s'ha enterat de res, eh? perquè la seva ànima li fotrem aquesta nit. sí, dimarts. Dimarts, maco, dimarts. Ara tinc aquí el Quico de la Torre, regidor de Cultura, entre d'altres. Tu què opines d'aquest canvi geopolític que hi ha ara mateix de les forces infernals a Parets del Vallès?
13: No sé per què sempre et toca a mi les preguntes més difícils, però bueno, jo sí que abans deies que som nosaltres els que movem el bacallà o no sé què, no?
7: He dit la Plana Major.
13: Sí, però jo crec que la Plana Major està aquí baix, perquè són ells els que manen, ho tens clar, no? I avui, des d'avui encara més. I per tant, que quedi molt clar, que la cultura no es fa aquí a l'Ajuntament. La cultura la feu vosaltres als carrers, als vostres locals, i els carrers són d'ells.
7: M'agrada molt, m'agrada molt, m'agrada molt això que has dit, Quico, m'agrada molt. Perquè, t'agradi o no, les ànimes de tota la gent que hi ha aquí baix també ens les quedarem. I ara, Francesc Juzgado, alcalde, tens alguna opinió al respecte? Digue-ho o calla per sempre.
14: Bé, això de callar per sempre no és el meu fort.
7: No?
14: No, la veritat és que no callo habitualment. Però bueno, mira, això de... Què ens sembla el dels regnes de, el regne de les tenebres? Si et refereixes al foc, al soroll i a l'energia de la nostra colla de diables, aleshores sí, una mica de raó tens. Si ho dius pel foc que mou les nostres ganes de fer comunitat, l'escalfor del nostre teixit associatiu i el caliu dels nostres veïns i veïnes, doncs estic encantat, la veritat, però de foscor i de tenebres gens ni mica. A Parets hi ha molta llum, molta festa i molt bona gent. Ara deixa'm, sisplau, si em permets, abans, ja que com et vols quedar i dius que ja t'has quedat l'Ajuntament i t'has quedat Parets, m'agradaria, abans, poder donar la benvinguda als nostres veïns i veïnes. Sé que et tallaré una miqueta.
7: Dóna'ls-hi la benvinguda curta. Curta.
14: Curta només són 10 minuts, eh?
7: Més curta.
14: Bé, 11 minuts. Continuem?
7: Sí, home.
14: Vinga. Doncs ara, benvinguts, benvingudes, bona tarda a tots. Bona festa major ja d'inici. Avui vull aprofitar... Bé, he dit benvinguts i benvingudes.
7: Ja continua.
14: Però no.
7: Ah, no?
14: A tu no. A tu no.
7: A mi no.
14: A tu no et dono la benvinguda.
7: No.
14: Tu, que ho passis el més malament possible i que jo crec que això és el que t'agrada i és el que ens vols fer passar a nosaltres. Fer-ho passar el més malament possible.
7: M'agrada perquè per això aneu tots negres, perquè aneu de dol.
14: Bé, doncs avui no vull parlar només com a alcalde, que és com m'has presentat. Vull parlar com un veí més del poble, que s'emociona cada vegada que sent el toc d'inici de la festa major i que pateix i gaudeix veient com les nostres entitats es deixen la pell dia rere dia per organitzar aquesta gran festa major d'estiu. Avui sí que us demano, aprofitant, abans de que canvi d'hora el dia, que aturem els rellotges durant aquests dies. Aparquem les preocupacions i dormim de bat a bat. He dit dormint, volia dir obrim de bat a bat les portes i finestres de casa nostra per donar la benvinguda a tothom, menys a vosaltres, Lucifer.
7: Ja em comences a caure malament, eh? Jo no vull dir res.
14: Però...
7: Jo no vull dir res, eh? Però em sembla que et tallaré aviat, eh?
14: Sí.
7: No m'agrada el teu discurs.
14: Anàvem només pel tercer minut, fins a arribar a l'11, en queden uns quants.
7: Sembla que no arribarem, eh?
14: Però bé, ja heu vist que enguany no és una festa major qualsevol. Aquest any celebrem 3 dècades d'història viva. 30 anys en què el cor del nostre poble sona a ritme de tabals, gralla i pólvora. 30 anys de cultura popular amb la colla de gegants, grallers i bestiari i amb la colla de diables. És per arribar al minut 6. Ara fa 30 anys, doncs, va néixer el Marcel, l'Elisenda i el Llucifer. I quan ballen ens recorden les nostres arrels i tradicions. D'on venim? Ells caminen amb pas fort i segur i ens ensenyen que per molt alts que siguem, sempre hem de tenir els peus ben ferms a terra. I també ara fa 30 anys els inferns es van obrir al nostre poble per portar-nos la millor de les bogeries, de la mà del senyor de les tenebres, la nostra estimada colla de diables. Vosaltres ens heu ensenyat a cremar les penes, a purificar l'any amb foc i a recordar-nos que de tant en tant la gresca i la disbauxa són absolutament necessàries per sentir-nos vius. I el millor de tot és que aquesta nit ho podrem veure tots i totes amb acció durant la festa de la Pedra del Diable, la representació més emblemàtica de la nostra festa major. Sí, ara sí, com a alcalde, vull fer-nos una crida molt, molt especial. Volem una festa major gran, sorollosa, alegre i divertida, però sobretot volem una festa segura, cívica i respectuosa. Respectuosa i respecte pels espais públics, també pel descans dels nostres veïns i veïnes. Respecte mutu per tothom, on el no sempre sigui no, lliure d'actituds masclistes i de qualsevol mena de discriminació. I, sobretot, una celebració on tothom, absolutament tothom, s'hi senti segur, acollit i protegit. Gaudiu molt de la nostra festa major. No us deixeu... No us deixeu endur l'ànima pel diable.
15: Ara sí que tallo, perquè sí que ens l'endurem. Em sap greu, em sap greu. Però l'ànima ens l'acabarem emportant, perquè és que contra Llucifer no hi tens res a apel·lar. A veure, els membres de l'oposició, vosaltres també teniu el... A canvi de què estaríeu disposats i disposades a vendre la vostra ànima? Feu cara de sí, de tenir ganes. Però, un moment, que sento un soroll. Un moment. Membres de l'oposició, després ho parlem en privat, eh? D'acord? Ho trobem en privat. Perquè ja són aquí un representant de la colla de diables i una representant de la colla de gegants, grallers i bestiari. Perquè avui, aquest any, vaja, fan 30 anys i ara jo us demano, primer, un fort aplaudiment per l'Anna, però no perquè sigui l'Anna, que també se'l mereix, sinó per l'Anna en representació a tota la gent que durant aquests 30 anys han format i heu format part de la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. I clar, aquí no hi ha un sense dos, perquè també tinc l'Òscar. I per tant us demano un fort aplaudiment a l'Òscar. Però no l'Òscar perquè sigui l'Òscar que se'l mereix, sinó perquè l'Òscar representa tota la gent que durant 30 anys heu format part de la colla i esteu formant part de la colla de diables. I ara... vull fer una pregunta. A veure, Anna, quin és el secret que fa que la colla de gegants, grallers i bestiari hagi perdurat durant 30 anys, però no només hagi perdurat, sinó que a sobre tingui la força que té 30 anys després?
16: El secret, doncs nosaltres sempre diem que és el seny. Seny perquè no ens deixem les claus del remolc. Bé, això ho diem ara, perquè un dia, anant a la Barceloneta, ens les vam deixar parets. Vam arribar a la trobada i no podíem treure gegants. I vam haver de mobilitzar els enginyers de la colla per intentar desmuntar la porta del remolc. I no ho vam aconseguir. I ens va tocar tornar cap a parets. Seny també per les mans, que les muntem on toca. Que prou feina vam tenir el dia que el Marcel va sortir amb les mans del Lucifer.
7: No diguis!
16: Sí, sí.
7: De veritat!
16: I des d'aleshores diu que vol hora en aquells centres de les ungles, aquells. Però hi vol anar cada 15 dies.
7: Sí, el Marcel.
16: I em sembla que això, la partida de la subvenció, no ho contempla. Oi, Laura? Que no? Seny perquè els cargols quedin ben apretats. Que si no, el cap del vitro sorgirà voltant, com si fos aquella pel·lícula del Tim Burton. I sobretot seny per saber quan serem a sopar. Que aquesta sí que és una prova de nivell.
7: Això sí que és important.
16: Perquè els formularis els carrega el diable. Aquells del WhatsApp. Oi, Jordi?
17: Oi.
16: Però també us diré una cosa. Massa seny és molt avorrit. Quan nosaltres encara portem 10 minuts afinant, posant-nos la faixa ben recta, discutint si avui el Titi fa l'Ordal o el Balset, els diables ja han encès un xiprer, un tandal, i ja tenen un veí renegant per si els hi han picat el vidre del balcó. I aquest... I aquest és segurament el secret dels nostres 30 anys. Nosaltres hi posem el seny i ells la rauxa, perquè una festa només amb gegants seria massa tranquil·la. Però una festa amb massa diables probablement necessitaríem més assegurances. Però això fa 30 anys doncs, que caminem junts, fent que la festa sigui una mica més ordenada, però meravellosament imprevisible.
7: M'encanta! Sí! Però... ara que veig el meu amo, en Lucifer, voldria fer-te una segona pregunta. I és que... deixareu que algun dia Lucifer pugui marxar de parets del Vallès?
18: I tant!
16: No! Mai!
18: I tant! Que en 30 anys no he vist cap altre poble que paret del Vallès!
7: Ah, és que és això, pobre!
16: El Lucifer no surt de les muralles del poble.
7: Lucifer!
16: Qui el vulgui veure que vingui parets. Que ja sabem que el Juli sempre diu que l'hem de dur a lluir fora.
7: Home.
16: Però, Juli, una cosa és lluir-lo i l'altra és fer-lo anar de gira. A veure, algú s'imagina agafant la Mona Lisa i posant-la a la furgoneta i dient, au, vinga, cap a Platja d'Aro, que allà la veurà més gent. Home, no, no, no. El Lucifer es queda a casa. Que vinguin a veure'l a parets.
7: Però, noi! Doncs, Lucifer, em sap greu, però haurem de fer una segona revolta, eh? Ah, ja que hi som, Òscar, a veure, també tu explica'ns, a part de cremar cotxes, cremar edificis, cremar persones, cremar objectes, però sobretot muntar uns correfocs del copon. Clar, des de que vam deixar l'avinguda de Francesc Macià, sobretot, i ens vam anar cap al barri antic, què és el que té? Què els hi doneu amb els diables perquè cada vegada sigueu més gent i més... Pues, si no vaig mal fixat, sou més de 100 persones, no, ja?
19: Sí, sí, anem per aquí, anem per aquí. Però bueno, no ho sé, a veure com et responc això. No, alguns els hem enganyat. O sigui, no hem negociat. Altres estan doncs, per amor, per amistat. D'altres estan pel bar. I d'altres, segurament, per molta inconsciència. Però sí que és cert que la festa major, dins de l'entitat, es fa molt més divertida que és el que està fora.
7: Perfecte. Doncs, un aplaudiment per ell. I Lucifer, prepareu-vos per fer-los a l'Anna i a l'Òscar aquella pregunta que han de respondre sí o sí.
18: Anna, Òscar, a canvi de què vendríeu la vostra ànima al diable? O sigui, a mi.
7: A canvi de què?
16: A canvi de la meva ànima, només et demanaria una cosa. Que sempre fos juliol. No pels termòmetres, ni pel pla alfa. Per les places, els carrers, i perquè cap infant hagués de créixer sentint les sirenes d'una guerra en lloc del so de les gralles anunciant la festa major.
7: Mal concedit! A partir de demà, quan s'acabi el juliol, tornarà a començar el juliol. In saecula saeculorum. I ara, Òscar, a canvi de què vendries la teva ànima?
19: Josefé, pots estar tranquil, perquè per una pedra segur que no. Però per amor, potser sí. Per la gent que estimo, doncs potser sí. I per la meva colla, evidentment que sí. També vendria l'ànima perquè no governés mai a la vida l'extrema dreta. I per haver estat ara fa 30 anys en el naixement de la colla. Però també venc l'ànima perquè la colla compleixi 30 anys més dels que hem fet ara i perquè d'aquí 30 anys estiguem fent el pregó com ara mateix.
7: Molt bé! Concedit! Tindràs tot l'amor del món, tindràs l'amor dels teus diables i la colla durarà i perdurarà in saecula saeculorum, segur. Perquè no diré mai amén, jo. Molt bé. Dit això, les vostres ànimes seran nostres, perquè si alguna cosa hem après els diables i Lucifer en aquests 30 anys de la pedra del diable és que a partir d'ara hem de demanar les ànimes, les hem de cobrar per avançat, perquè si no ens passa el que ens passa i no estem disposats a perdre més ànimes. Per tant, a partir d'ara les vostres ànimes seran nostres. D'aquí a un minut, 59 segons, 58, 57, 56,
17: això, 55. Això ho arreglo jo. Música!
7: Què diu l'Elisenda? Què diu l'Elisenda?
17: Que això ho arreglo jo. Piquem la música.
7: Lucifer! Lucifer! No te la miris, eh? No te la miris! Lucifer!
18: Calla, secretari! Deixa'm admirar la noia de Can Serra com balla!
7: Lucifer! Lucifer! No pot ser que perdem totes les ànimes dels paratans i paratanes per un bolellà de faldilles!
18: Perquè tu no n'entens de gegants i de gegantes. Quan algú balla molt bé, les faldilles bolellen i s'estarrufen. I a mi se m'hi van els ulls!
7: Però Lucifer! Lucifer! Hem vingut, tenim una missió, i és emportar-nos totes les ànimes dels paratans i paratanes, que no haguem de marxar, com sempre, amb la cua entre cames.
18: Calla, secretari 2, que no em deixes escoltar la música!
17: Això, calla pesat, o parla, perquè el minut ja s'ha acabat.
7: Oh.
17: Ja he fet la feina!
7: Oh.
17: De res, parets, una altra vegada més. Heu perdut, oi que ho veieu? Tot parets ha quedat lliure. Ara sí que podrem riure.
7: Hem tornat a ser vençuts.
18: Oh, ràbia, maleït sia. Doncs me'n torno al meu indret, al racó de Cerbanet. Veure'm confús i sense ànimes una vegada més. No sé què té aquesta noia que em destarota els sentits i no puc fer altra cosa que mirar-la amb badalí.
7: És que, Lucifer, sou un babau, ja us ho he dit.
20: perquè aquesta nit tornaràs a caure en la mateixa pedra. Mai millor dit.
18: Qui ha parlat? Qui ho ha dit, això?
20: Jo, el Marcel, el mestre de cases de l'església de Sant Esteve, perquè avui, a les 10 de la nit, aquí mateix tornarem a representar la llegenda de la pedra del diable, com ja vam fer ahir.
17: Per molts anys de balls i música de gralles i tabals, als carrers i a les places de Parets. Per molts anys, colla de gegants, grallers i bestiari.
18: Ah, sí? Doncs per molts anys de foc, pólvora, pirotecnia i espurnes. Per molts anys, colla de diables!
20: I que per molts anys la pedra del diable ajudi a que els paretans i les paretanes puguin superar les pedres que la vida ens posa per davant. I entre totes i tots aconseguim que Parets sigui un poble més humà i més amable.
21: Visca Parets, visca la cultura i visca la Festa Major!
22: Un moment! Un moment, pareu, això és un desastre. A veure... Ah. Ostres, que he vingut jo per fer el pregó i l'acaben de fer el Marcel, el Llucifer i l'Elisenda. És que no cobraré. Ostres, va, fem una cosa, ajudeu-me, farem una cosa, us vaig fer una proposta. El pregó ja està fet. I ara el que farem és tots els actes de la Festa Major de Parets del Vallès 2026. Però els farem en menys de 5 minuts. I tots i totes heu de col·laborar, els d'aquí dalt també. Sí? Preparats i preparades, el primer que farem serà posar-nos tots així. Tothom així i feu una mica d'espai. Tothom així i feu una mica d'espai. Molt bé. Ja està, perfecte, ja hem fet, l'eixamplem la festa. Molt bé, i ara, si seguim els actes, després del pregó, a les 10 de la nit, aplaudiu molt. Perfecte, perquè això és el que fareu després de veure la segona i última representació de la pedra del diable que es fa aquí mateix i que... malauradament, pel pla Alfa, tornarà a ser sense foc. Però els aplaudiments no els escatimarem. Molt bé! Després de la pedra del diable, música! A veure, prepareu-vos tots perquè fareu oh, oh, oh. A veure, tothom, un, dos, tres, oh, oh, oh. Música! Perquè farem Remember! Ens arriba ni més ni menys que Rap Sensei. Activa-te, música, oh, oh, oh. I DJ, fins a la matinada! Oh, oh, oh, ja està, fins aquí! Fins aquí, prou, perquè hem de fer la festa ràpida, eh? Ja som a l'endemà. L'endemà és dissabte. Activitats per la mainada. Al matí hi ha el tobogan inflable. Ara tots i totes, jo faig un, dos, tres, us poseu de puntetes i fareu... Val? Ens posem de puntetes, puntetes, i un, dos, tres, Ah, i l'inflable. Ah, no, l'inflable... L'inflable és aquí. Molt bé. Perfecte. Ai, a la tarda. A la tarda ja, per la canalla, la festa de l'escuma. Val. Molt bé. Després, atenció, hi ha el concurs, el lliurament de premis del concurs de fotografia de la Festa Major. Per tant, atenció, sona música i els d'aquí dalt. Hem de fer tres poses. Prepareu els mòbils. Un pose, una pose, una pose. sent. I tercera por sent. Ja està, prou. Després del concurs de fotografia de la Festa Major, a les 12 de la nit, aquí en aquest mateix balcó, es fa el tradicional rellotge de parets. Per tant, ara tots en fila, els d'aquí dalt, que han de fer el rellotge, sí. Farem. Sona la música.

Aquest espectacle només dura 3 minuts. O sigui que si arribeu 4 minuts tard no veureu res, eh? Després, a continuació, tenim el concert de Flashty Ice Cream. I ara, tothom, mans a l'aire! Mans a l'aire! Mans a l'aire!

prou, ja som el diumenge. El diumenge, al migdia, tenim jazz vermut solidari amb A Contra Blues. Per tant, tothom amb una guitarra, com si portessi una guitarra, tothom com si portessi una guitarra, sona la música i...

I al vespre a la nit hi haurà el concert estrella d'aquesta festa major. I per fer el concert estrella, preparats, perquè tots ho farem amb el moviment del molinet. El molinet és aquest. I aquest molinet no pot faltar, perquè el farem amb energia! Energia!

0: se'ns acabi l'energia. Després de el doctor Prats, ja anem a la cloenda l'endemà, dilluns, Renoi, com passa la festa major, aquest any està passant superràpida. Hi ha el castell de focs artificials. Castell de focs. Castell de focs. A veure, no sabem si es podrà fer o no, però avui ja ho farem. I com el farem? Jo llançaré el coet, així. Ho senyalo a vosaltres i fareu pum. Pum, eh? I tots vosaltres, quan ho senyali, fareu... Oh! Va, ho provem? Sí? Castell de focs artificials de la Festa Major de Parets del Vallès 2026. Superada! I després del Castell de Focs hi ha el concert i ball d'una orquestra internacional emblemàtica que sempre venen o venen tot sovint a Parets del Vallès, com és l'Orquestra Internacional Meravella. Per tant, agafeu-vos per parelles, poseu-vos per parelles, poseu-vos per parelles, perquè farem el ball del fanalet! Som-hi, Vall de Ram!
1: Vall de Ram!

perquè l'hem de fer ràpida, aquesta festa major. Però no s'acaba aquí, perquè encara queda l'últim concert d'un grup de versions que no heu sentit mai. Com és? L'Hotel Cochambre!

0: Sí, senyor! I després de l'hotel Cochambre, toca plegar! Us podeu aplaudir els que feu el toca plegar? Bé! S'ha acabat la festa major! No! El que s'ha acabat és el pregó. Ara comença la gran majoria d'actes de la festa major. Gaudiu-los, participeu, rieu, balleu, enamoreu-vos, deixeu-vos de tonteries i passeu-vos-ho de PM. Perquè de festa major només n'hi ha una vegada a l'any, encara que l'Anna hagi demanat que cada mes sigui juliol. Per tant, passeu-vos-ho super, super, super bé i digueu amb mi: visca Parets, visca la cultura i visca la festa major. Som-hi!
1: Visca Parets! Visca Parets, visca la cultura i visca la festa major!
0: Adeu! Gràcies!
2: Així, així acaba el pregó de festa major, un pregó que ha sigut una miqueta més llarg de lo habitual. Júlia?
3: Sí, en aquest cas ha hagut una espècie de representació amb aquest diable que ens volia robar les ànimes als paletans, però que gràcies als gegants les hem aconseguit una altra vegada i ara estem salvats i a punt de començar aquesta festa major.
2: Una similitud amb la llegenda de la Pedra del Diable, ben bonica, que veurem aquesta nit a les 10. I ara seguim amb aquest grup de percussió, no?, que es diu...
3: En Nexart Percussion, que
2: se'n van cap a la zona de Lluís Piqué, és a dir, que se'n van a veure aquest espectacle d'acrobàcies de circ. Sí. Recordeu que és canvi d'ubicació. Al principi era el pàrquing, o sigui, volem dir el pati del Lluís Piqué, i ara és el pàrquing del poliesportiu, del pavelló municipal d'esports, perquè en teoria havia de fer molt de sol i allà estava una miqueta més ombrívol. Doncs tots cap allà, seguint aquest grup de percussió. Si no perdem el rastre, ens seguirem i els anirem veient cap a on van. Cap allà i després tornaran cap aquí. Què t'ha semblat el pregó, Júlia?
3: Doncs la veritat és que molt entretingut. No han pogut fer els diables la seva tronada, però ho han pogut suplir molt bé amb aquesta actuació, que de totes maneres els diables estan gaudint, els que més, eren els més animats en aquest pregó, i cada vegada que aquest diable que ens volia robar les ànimes comentava alguna cosa, ells estaven allà per animar-lo, o sigui que supercontents de que puguin gaudir també de la seva part de la festa.
2: Han fet una actuació conjunta, totes dues colles, que està molt bé que es tornin a reunir després de 30 anys, ja que van començar juntes, tot i que fan moltes actes que són paral·lels, que s'ajuden uns als altres, però avui, o aquesta festa major 2026 és més especial perquè ells són realment els protagonistes d'aquest pregó i dels quatre dies de festa. Encara veiem al balcó l'equip de govern, a l'oposició, i estarem a l'espera de que el nostre company, en Carles Font, pugui parlar amb l'alcalde, amb Francesc Hurtado, perquè li pugui intercanviar la impressió de què li ha semblat aquest pregó i aquest mestre de cerimònies, com ha estat en Robert Govern, que per cert era membre d'Acomiadats fa uns anys. Doncs ara seguirem a aquest grup de percussió, com dèiem, per anar cap a la zona del Lluís Piqué i el pavelló.
0: Us he de dir una cosa, i és que normalment després del pregó hi ha una tronada. Aquest any, per culpa del maleït pla Alfa, hem hagut de substituir la tronada per una tabalada de la colla de diables. Gràcies!
2: És a dir, que com no us vèiem, no ho sabíem, exacte, Júlia, no era la percussió, sinó que eren els nostres tabalers de diables. Sí. Imagina't quin nivell que tenen aquests tabalers dels diables, que es componen amb una companyia que es dedica només a fer això, no?
3: Sí, sí,
2: molt bé, molt bé. I amb aquesta alegria, doncs, seguiu el so dels tabals cap a la zona del pavelló. I nosaltres, doncs, esperem el nostre company, en Carles, que pugui parlar amb l'alcalde, i d'aquesta manera ja gairebé tancaríem la nostra connexió del nostre pregó, el nostre programa especial de festa major.
4: Sí, Rosa.

0: Però demà sí, eh?
1: I demà, en principi, hem baixat a Pla Alfa 2 i ho farem amb normalitat.
0: Bona festa major, et desitjo, i felicitats per aquests 30 anys.
1: Bona festa major, ens veiem a la nit.
0: I tant, ens veiem a la barra dels Diables.
1: Vale, va.
0: Que vagi bé.
1: Carles.
0: Adéu. Doncs l'Òscar Pesquer, esperant que baixi més gent, eh? Són els primers que han baixat. Ara veig que encara no baixen, eh? Perquè encara hi ha sessió fotogràfica a dalt. Rosa, Júlia, si podeu aquí copsar. El que passa que aquí el que veig que ara hi ha molt xivarri, molts...
2: Ara hi ha molt
0: soroll
2: amb els tabals. El que sí que ja aprofitem que parlaves dels Diables, de la seva barra, no? Doncs que tothom que s'animi, que s'acosti a les barraques que hi ha,
0: que n'hi ha
2: a
0: més.
2: La linera. Ja està la barra vermella del Club Bàsquet Parets, la barra blava del handbol, i com no, la barra que jo la he batejat com verda, la barra de l'Associació Protectora d'Animals de Parets, sense oblidar-nos de la barra ja clàssica que van ser els primers, com són els Diables. Allà trobem begudes, algunes tenen només begudes, altres combinant begudes i també entrepans i patates i d'altres coses. Tu has anat, Júlia?
3: Sí, he estat alguna vegada i la veritat és que l'ambient allà a la línia és superxulo, però tampoc ens podem oblidar de que en el seu local també hi ha els manyacs que també tenen la barra.
2: Exacte.
3: I també el que deies, begudes, entrepans, frankfurts, patates, hi ha de tot per poder sopar.
0: Ui, Júlia, tu ja fent copes, tu estàs o què? Sí?
2: Home, ja s'ho pot permetre, clar que sí, ja té una edat.
0: No, em sembla que no li agrada això d'anar...
3: A mi no m'agrada molt, però m'han recomanat el bocata de pinxos
0: dels manyacs,
3: això sí que l'haurem d'anar a provar.
0: Això sí.
2: Home, la barra dels manyacs és saber perquè està una mica més allunyada, si vols una miqueta més de tranquil·litat,
0: i
2: després tornes cap a la festa, però vaja, podem combinar, eh? Fer l'entrepà a manyacs i després tornar a la linera i fer una copa, una beguda, un refresc, el que vulguem, a qualsevol de les barraques que tenim o totes, que tenim dies per repartir.
3: Sí, hi ha coses diferents a cadascuna. Deien, per exemple, que el Calimocho li deixaven a l'handbol, els del bàsquet aquest any també porta
2: l'aigua de València.
3: Aigua de València.
2: Això li agrada al Carles, em sembla, no?
0: Bueno, això ja ha passat a millors èpoques.
2: El Carles és de cervesa.
0: De jove sí que em prenia aigua de València, però ara ja no hi ha... Les coses no estan per muchos trotes. Bueno, a la una hem de presentar alguna cosa, no? Tu i jo, Rosa?
2: Sí, a la una estarem a l'escenari de la Linera per presentar aquesta festa dels 46 anys de Rap 107 i el programa Actívate amb els DJs que tu coneixes molt bé, no?
0: Sí, tant. En Juan Carlos, en Titi, en Blanque i, com no, el pater del grup, que és l'Eri.
2: L'ànima de l'Actívate.
0: Sí, és el padrino del grup, d'aquest grup, d'aquests quatre jinetes de l'apocalipsis.
2: Tindrem dues hores de música que serà un no parar, dues hores de bon ritme, o sigui que podrem ballar fins a l'esgotament, perquè serà molt, molt interessant escoltar la música que ens tenen preparada amb unes imatges també que veurem a la pantalla, que no deixarà ni diferent a ningú.
0: Jo estic esperant, que encara no baixa ningú. Ha baixat el Juli Bosch, però s'han anat corrents, però encara els polítics estan a dalt, eh?
2: Sí. Encara s'estan fent la foto, no?
0: Encara s'estan fent la foto i encara no han d'això.
2: Això et passa per saludar-me. El nostre home del temps, en Marc Jaureguita, que ve i em treu la llengua i dic, això passa per saludar-me ara. Ara et toca parlar, Marc. Bona tarda.
4: Bona tarda, Rosa.
2: A veure, què farà el temps?
4: Ai, el temps. Em sembla que ens perjudicarà una miqueta, sobretot a primeres hores del matí, quatre gotes. Diumenge a la tarda té pinta... ja que podem rebre la precipitació. Sembla que passaria ràpidament i la notícia serà les temperatures que baixaran. Sobretot notarem diumenge i sobretot també dilluns amb unes màximes que diumenge als 30 graus, dilluns per sota dels 30.
2: Avui ja ho hem notat, aquesta temperatura que ha baixat. O no, ens ho sembla?
4: Ens ho sembla, perquè hem fet una màxima més alta que ahir. Ho hem superat els 35 graus, però sí que és cert que l'aixafogor no ha estat tan alta. Però sobretot, de cara als propers dies, un petit respir perquè tinc que donar-te una mala notícia. De cada setmana que ve, una altra onada de calor.
2: Un altre cop, pic de temperatures amunt.
4: Sí, i veurem fins on arriba.
2: Ostres, esperem que no exploti el mercuri.
4: No, ja deu haver explotat, ja.
2: En quant a aquestes precipitacions que dius que ha d'arribar a la nit de dissabte a diumenge, sí? Seran importants o poca cosa?
4: No haurien de ser gaire importants, però sí que pot afectar alguns concerts que puguin haver-hi durant la festa major, i sobretot sí que l'afectació podria quedar la més destacada a la tarda de diumenge.
2: Molt bé, Marc, has vist el pregó?
4: Sí, m'ha estat
2: aquí. Què t'ha semblat?
4: Bé, molt divertit.

0: gaudir de la festa major? Te'n vas cap a la zona del Lluís Piqué o cap a la fira?
1: Si hi ha nens, ja saps per on podrem anar.
0: Doncs a gaudir-la com puguis.
1: Gràcies, vosaltres també.
0: Gràcies, Marc, bona festa major. És el que passa, si ens saluda...
2: Si ens saluda, li toca parlar.
0: Toca parlar, això no passa desapercebut. Carles, segueixes estant sol?
3: Sí. Tot i que tenim aquí el tècnic de cultura, que veiem si ens pot atendre un minut. Què tal, Juli?
4: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Bona festa major.
4: Igualment. Aquí espero veure-us a tots.
3: Pregó. Amb protagonistes, autèntics protagonistes, i que ho ha fet molt bé el speaker,
4: sí,
3: podríem
4: dir. El Robert és un megacrac, ha estat 13 anys amb la companyia Comedians i, bueno, té un llarg historial, entratges a mida, espectacles de teatre, és un megacrac. I després, com no, les dues entitats estel·lars que celebren els 30 anys, doncs jo penso que ha quedat un pregó molt, molt, molt maco.
3: Ara esperar que l'alfa dels nassos, no?, ens canviï i puguem fer tot normal, no?
4: Sí, no, es veu que no pot ser res normal, oi? L'any passat l'aigua, avui el foc. Veurem què passarà l'any que ve, oi?
3: Esperem que demà, amb la posició 2, a l'alfa 2, doncs es puguin fer almenys el correfoc.
4: Sí, bueno, tenim previst que tot torni a la normalitat i que el temps ens respecti una mica, baixa també una mica la calor, que això també serà d'agrair. Així que espero que sigui una festa major rodadíssima. Val a dir que la representació de la festa de la Pedra del Diable d'ahir, sense foc, o sigui, va ser absolutament estel·lar. Vull felicitar públicament els gegants i diables, sobretot, que sense el seu armament de foc van sortir i van fer una representació de teatre magnífica, vull dir que van representar com si tinguessin foc. La gent que no havia vist mai la Pedra del Diable, que teníem companys aquí que van venir a veure-ho, van quedar al·lucinats, que els hi vaig dir, doncs vine l'any que ve, ho veuràs amb foc, perquè és absolutament espectacular. Així que vull felicitar-vos públicament perquè va sortir de meravella i avui no tingueu recança a venir perquè sortirà de meravella malgrat no hi hagi foc.
3: Esperem, Juli, doncs, que et vagi tot molt bé, que aquesta segona funció també anirà tot molt bé, i posa taps a les orelles perquè avui a la sessió de Tecno li fotran canya, m'han dit.
4: Esteu a punt, eh? Esteu a punt, aquests de rap 107. Sí.
3: Mira que no és el meu estil de tota la vida, eh? Perquè jo soc més rockero, però bueno, però no, què hem de fer, no?
4: Igual, passa igual. Nosaltres som de l'època rock, Rollins, Pink Floyd,
3: clar.
4: Oi? Nosaltres però pararem bueno. Apache.
3: Però bueno.
4: Però bé, hem d'haver música per tothom, sí, i aquests quatre tenen moltes, moltes ganes.
3: Moltes ganes. Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
3: En Juli Bosch, doncs, aquí... també tenim el cap de l'inspector cap de la policia, doncs també està amb Manu Díaz, i a punt de en aquest cas de, aviam si ens baixa l'alcalde o el regidor de cultura, no?
5: Sí, exacte, i ara la Rosa marxava ja cap als estudis, així podem anar acabant les connexions, i nosaltres aquí esperant a l'Ajuntament a veure si poden baixar els protagonistes també que han estat a dalt del balcó.
3: Doncs sí, protagonistes que avui han estat els diables i els gegants, que ho seran aquesta festa major perquè tenen un munt d'activitats tant dissabte, ara... bueno, primer ara, amb la llegenda de Pedra Blanca, segona funció, que tal com ens deia en Juli, va anar molt bé la primera, a pesar que no hi havia soroll, no? Hi havia els petards.
5: Els petards i el foc.
3: Això mateix. I aquesta segona funció serà el mateix que ahir, però esperem que tot funcioni bé, i que demà amb la Alfa 2 doncs es pugui fer el correfoc.
5: Exacte.
3: Amb bastanta normalitat.
5: Sí, que els pobres diables deuen estar pensant que és una activitat important, que l'haurien de fer amb foc.
3: Home, jo crec que s'ha de fer amb foc perquè perds tota la gràcia.
5: Sí.
3: I com dèiem ara, d'aquí a poc a la Gym Van, amb la Gym, que suposo que també deu estar assajant.
5: Sí. A la Linera.
3: Després els quatre DJs que també tenen ganes de punxar, i el Juanca, que amb els dos més que estaran, doncs...
5: Els farà tant, sí.
3: I tot just... Jo crec que molts ho empalmen o se'n van a dormir d'hora, perquè demà a les 6 els gegants ja comencen a fer coses.
5: Sí, i a més tenim l'albada del gall, o sigui que a primera hora hem de tornar a estar desperts. I ara que parlàvem dels DJs, ens comentava també el Juli l'altre dia a la ràdio que a més són tots paratants aquest
3: any. A més, tots paratants.
5: Això és un aspecte destacat també.
3: Que això s'ha de dir que en aquest cas... Aquí tenim amb un dels regidors, Didac Cayuela, a qui li preguntarem com ha anat... Bona festa major, Didac.
2: Igualment, bona festa major a tots els espartans i espartanes.
3: Escolta, com ha anat? Com has vist aquest pregó? Espectacular, amb diables gegants, l'enllaç que era aquest speaker que ho ha fet molt bé.
2: La veritat és que la posada en escena jo crec que ha estat molt xula. El fil conductor també crec que ha engrescat. Potser ha sobrat algun parlament així que no tocava en el sentit de tallar el ritme, però penso que ha estat molt engrescadora, que la gent s'ha divertit i, bueno, al final, quan cremes els polítics, no? És divertit i, bueno, penso que ha estat molt bé per donar un inici de festa major, que enguany volem que sigui èpica, que sigui una festa major on tothom se senti representat, amb activitats de tot tipus. Ha estat un cartell de festa major molt participatiu i bé, ara a gaudir, a cantar fins que a d'art afònic, a passar estones amb els amics de sempre, conèixer gent nova i, bueno, penso que és el més important, sempre des del respecte i des d'aquest respecte que sempre ha d'estar per sobre de qualsevol manifestació de festa.
3: Com canvien les coses, dir que els anys passen, que ens sortíem de festa, jo veia a corretasques, tot, i ara han canviat els perfils. I m'he trobat molts de la Quinta, amb nens, i clar, les nits ja no són el mateix.
2: Jo t'haig de dir que dormo aquests pijames que tenim els nois, no? Que sempre sol ser una samarreta i prou, és la samarreta del primer Correbars que vam fer a Parets, amb el coll aquest de la samarreta de Pico, molt maca, o sigui que molt bé, molt bé.
3: Ah, bona festa major, Didac.
2: Igualment.
3: A passar-ho bé, com no, com sempre, aquesta festa major de Parets. Estem esperant que també vingui l'alcalde. Aquí tenim l'inspector cap amb Manu, que no, ja m'ha dit que no li agrada parlar. És que no li agrada, sempre envia el Xema i no vol parlar. Manu, molt bona festa major.
6: Bona festa major.
3: Què tal? Com es preveu? Jo crec que també amb molt tema també ho teniu molt controlat, això de la seguretat. Eh?
6: Des de la policia hem procurat fer un dispositiu segur per tothom i tenim molta gent treballant, sobretot a torn de nit i de matinada. Doncs intentarem que sigui segur. Hem treballat per fer-lo i pensem que hem pensat en totes les coses que puguin passar.
3: Esperem que no es liï amb nosaltres, que posem música tecno i això. Ja sabes que aquesta època també... Hubo una època, no?, que això comportava alguns conflictes, però jo crec que ha passat això. Inclús el duro ara que fan aquí al Montmeló, no passa gran cosa.
6: Porto 2 anys a Parets i 2 festes major, i la veritat, i a d'hivern, i la veritat és que n'hi ha gent molt sana aquí. I la música sí que pot ser un inconvenient en segon que joc. Sí. Però aquí la veritat que no. I procurarem que no tinguem problema. Des de Policia, Seguretat Ciutadana hem procurat preveure tots els inconvenients que poden sorgir i som gent de sobre per intentar assegurar la festa major.
3: Sí, ja avisem que hi haurà controls a l'entrada, com sempre, a l'entrada de la Linera, oi?
6: Sí, tindrem controls i ja serà una forma de persuadir a la gent que vulgui entrar a qualsevol cosa a la festa i, bueno, són gent suficient per intentar, nunca es pot assegurar, però per intentar assegurar la seguretat de la festa major.
3: I qualsevol cosa rara, qualsevol intent raro, sabeu que hi ha la policia local, o Punt Lila, les barres, no?
6: La policia local, les barres, qualsevol lloc on hi hagi algú de l'Ajuntament o alguna entitat és un refugi. I en seguida que en truquin, acudirem i procurem fer-ho bé. Aquí a l'Ajuntament també tenim previst fins a 1 de la matinada, tot el dia tenim gent, una gent, per informar, per assegurar i perquè tot surti bé.
3: I ara tenim aquí el Mario, aquí a l'entrada de la policia.
6: Nostra institució, Mario i Xifré, són la gent que van celebrar el 30 aniversari de Gegants i de Diables, però ells els han vist néixer. Fa molt de temps que estan aquí tots dos.
3: Manu, molt bona festa major.
6: Igualment, gràcies.
3: Moltes gràcies al Manu, a l'inspector cap, i esperem a l'alcalde i al regidor en aquest cas per acabar de tancar aquesta festa, aquesta retransmissió, com dèiem, que estem fent del pregó de festa major que estem fent des d'aquí a l'Ajuntament, uns protagonistes que han estat gegants i diables, que ho seran al llarg de tota aquesta festa major, Júlia.
5: Sí, pel seu 30 aniversari, com ja hem repetit algunes vegades. Nosaltres seguim a l'Ajuntament esperant a que baixin les últimes autoritats i una plaça de la vila que està tota plena de confeti que han deixat aquesta festa, aquest pregó, i que segueix encara viva després d'haver-lo acabat fa una estoneta.
3: Tenim la Rosa, que ha anat cap a dalt, no sé si sí. haurà arribat, igual segur que ens està sentint, i que si ens se sent, ens serà una salvació de poder parlar d'aquests moments que estem explicant, com dèiem, i estem esperant a nous entrevistats.
5: Entrevistats, que estan a punt de baixar ja de la planta de dalt de l'Ajuntament.
3: Doncs sí, una festa major que comença avui, tot i que es pot dir que ja ha començat ja fa dies amb l'Eixamplem, amb veus de parets,
5: sí.
3: Aquesta setmana, que centren els concerts tant a la plaça de la Vila, sobretot per la gent més gran, bueno, gent de totes les edats,
5: sí,
3: però gent gran,
5: tothom està convidat.
3: I a la línia, diríem, pel públic bueno, que li agrada el rock, no?
5: Sí,
3: i després
5: sí.
3: els més joves, a última hora de la nit, doncs, que estaran, en aquest cas, allà, disfrutant de la música, sobretot plan DJ, no?
5: Sí, sí, sí, podríem dir.
3: Música reggaeton el dissabte i diumenge, segurament, avui amb música més techno, i acabarem la festa major amb Hotel Cochambre, i hi ha uns clàssics.
5: Sí, uns clàssics aquí a Parets, i que vam poder parlar amb ells també a la ràdio.
3: Doncs sí, vam poder parlar amb el Benito Inglada,
5: Benito.
3: Que encara té ganes i té corda, en aquest cas, per tornar a actuar, a pesar de que el seu tractament, no?, i aquesta
5: sí.
3: malaltia tan llarga que està tenint, i esperem que tot vagi bé. Aquell mateix dia estarà l'Orquestra Meravella, recordem que en aquest cas actuarà aquí a la plaça de Vila, i en principi es farà el gran castell de focs piromusical, esperant tot que es pugui fer, segons
5: sí.
3: el pla alfa que hi hagi, tota la pesca. Diuen que refrescaran. Què ens ha dit el nostre home del temps? Que
5: l'home del temps ens ha dit que hi haurà alguna precipitació, però que en principi no hauria de ser extremadament perillosa. Potser pel tema de la linera i tal sí que podria afectar una mica, però que no ens hauríem de preocupar, i que en principi baixaven les temperatures, i avui deia la Rosa que ho notàvem, però ara perquè estem a la plaça de la Vila, que estàvem refugiats amb una mica d'ombra i que estàvem força bé de temps, o sigui que a veure si notem també aquesta baixada de temperatures en els pròxims dies, i així també els diables poden continuar amb normalitat les seves activitats.
3: Home, doncs sí, seria vital. No sé si podem entrevistar algú que estigui per aquí a l'entrada. Mira, tu mateixa, que aquí hi ha protagonistes, i igual pots parlar amb algun d'ells directament, Júlia. Que estem en directe amb aquesta noia rossa que tens
5: sí.
3: al teu costat, mira.
5: Sí, que ve amb una nena. Hola, què tal?
7: Hola.
5: Com et dius?
7: Cristina.
5: Cristina, has vist el pregó?
7: Sí, ha estat molt bé, la veritat. Molt, molt, molt entretingut, i la veritat que molt contents cada any de tornar a la festa major.
5: Què és el que més us agrada a la festa major?
7: Pues nosaltres disfrutem molt els gegants, la veritat, perquè tenim nens petits i ells ho disfruten, i nosaltres també preparem el carrer i també els rebem al carrer el diumenge perquè vinguin a ballar, i els hi posem el berenar.
5: Hem parlat amb molts pares avui i ens deien que amb els nens petits la nit s'havia acabat. Per tu s'ha acabat la nit o tens algun curset en verd?
7: A veure, jo intento ara, que ja és més gran, que fem una mica de siesta i allargar una mica. No és com abans, quan érem més adolescents i anàvem a la linera, però sí que la veritat ara la podem començar a disfrutar una mica més. Podem anar a la fira, podem fer algun concert, està aquí la plaça, la veritat que bueno, ara es porta millor que els primers anys.
5: Clar. Bona festa major, Cristina.
7: Moltes gràcies, igualment.
5: Seguim parlant amb alguns
3: sí.
5: protagonistes més.
3: Allà, que alguns que estan parlant per aquí, va.
5: Alguns que estan parlant per aquí.
3: Ei, s'ha,
5: hola, què tal?
3: S'ha
5: mira, aquí tenim dos de l'handbol. Què tal?
8: Bé.
5: Heu gaudit del pregó de la festa major?
8: Sí.
5: L'heu vist?
8: Sí.
5: Què és el que més us agrada de la festa major de Parets?
8: Els diables.
5: Els diables. Vosaltres sou d'alguna colla o no?
8: No.
5: I a tu què és el que més t'agrada?
9: Els diables.
5: Els diables també. Heu vist la representació de la pedra del diable?
8: La veurem després.
5: Ah, bueno, llavors no us faig cap spoiler,
3: pregunta,
5: no? Vale. bueno, nois, heu vist el planning de la festa major? Hi ha algun concert que us agradi?
8: Bueno, la majoria. A passar l'estona.
5: A passar l'estona. I vosaltres, per aquí?
9: No sé. No l'he vist al planning.
5: Quin tipus de música us agrada a vosaltres?
8: Tota.
5: Tota? Bueno, està bé.
9: No escolto música.
5: No escoltes música, tu? Com és això? Llavors, si vas a la Linera, què escoltaràs?
9: No sé, el que hi hagi.
5: Bueno, vosaltres també us podeu passar per la barra del club de handball, no?
8: Sí.
5: Molt bé, que vagi bé la festa major.
8: Gràcies.
3: Doncs, Júlia, jo crec que fem una parada. Com que ja hem parlat també amb el Didac, Cayuela, i estan a dalt, i hem escoltat també l'alcalde que ha fet el pregó, doncs posem punt i final a aquesta retransmissió.
5: Aquesta retransmissió del pregó.
3: Sí, suposo que Rosa està a dalt, la nostra companya Rosa Díaz, que ha arribat ja a RAP 107.
5: Als estudis.
3: És així, Rosa? Aviam si ens diu alguna cosa. Perquè...
0: Així és, aquí
3: així,
0: estic.
3: Aquí estàs.
5: Ara la sentim.
3: Sí, perquè noi està a Nadal i no... Jo crec que amb el Didac també hi hem fet la... I a més hem escoltat també l'alcalde.
5: Sí, doncs, en el pregó.
3: Què et sembla si acabem?
0: Doncs vinga, posem el punt i final, si voleu.
3: Punt i final, des d'aquí, des de l'Ajuntament de Parets. Rosa, doncs, Júlia, gràcies a Heribert Gallardo a la part tècnica. Moltes gràcies. Bona festa major a tots.
5: Que vagi bé la festa major.
0: Bona festa major. Així doncs acabem el nostre programa en directe des de la plaça de la Vila amb els nostres companys i fins i tot jo que he estat fa una estoneta allà amb ells. I d'aquesta manera posem el punt final a aquest especial pregó, especial inici de festa. I des d'aquí, des de RAP 107, només desitjar-vos que gaudiu al màxim aquests 4 dies de festa major a Parets del Vallès. La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de RAP 107 i els 31 del programa Activa-te. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
10: L'estiu a RAP 107.

Sorcear.

0: Pure Club Podcast.
1: Això és Activa't 107 Sessions. La nit dance a Rap 107 FM.

Sunday through Monday, every fucking night.